Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Ja tornem aquí, en et Sonora. Avui seguim a Ferreries en aquesta temporada, recordant històries i experiències personals, i visitam en Joan Ferrer Roger, nascut a Ferreries el 1944. Hola, Joan, com estàs?
2: Hola, bona nit.
1: Estàs bé?
2: Sí, estic bé. Bé de vell, però estic bé.
1: Bueno, l'esperit sí. Vell o, sí. O jove es du per dins, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Quin és el teu primer record d'infància?
2: Jo vaig néixer a un lloc que es diu Romanou. No sé si... crec que vaig néixer en el poble, però estàvem en aquell temps, estàvem a un lloc de la part de Tramuntana. I tens records associats en aquesta estada en Romanou, que està una mica enfunyat entre Roma Vell, Romet, Som Vives, a una banda, i la banda del Mercadal, Calòrits i, bueno, i altres llocs. I l'infància allà era, té molt de records. A vegades hem anat allà posteriorment, no? I m'ha venen molt de records d'allà. Sobretot dels camins, eh? I de s'estar allà també. Teníem, hi havia llocs que els record molt bé. El que passa és que en el 55, 1955, ja van venir a viure en el poble, a Ferreries. I d'allà me'n record que els tres germans majors veníem amb un as a escola. Supos que era en l'estiu, perquè crec que en l'hivern ens deixaven a casa àvia per poder anar a escola durant la setmana. I tots tres eren d'Alsasa, de Montsasa, no? El camí de Romanou, passant per Sant Pere, davallant cap al Llot de Vall, Sant Patrici, fins a Ferreries. Això és un record que tinc d'aquell temps.
1: I que tardàveu a arribar a Ferreries?
2: Llavors semblava que era molt tan fora, Romanou, perquè es havia de fer... Hi havia tres camins. Un camí a peu passava pel Llot de Vall i per dins un canaló que hi ha, surt dalt a la mitgera de Romanou, que es feia a peu. Hi havia parets a botar i es feia a peu. Llavors, carretó, havien de passar per la Terra Roja, perquè era l'única carretera d'aquell temps que hi havia, i també en base, amb una bèstia, hi havia un camí que passava per Sant Pere, de manera que hi havia com a tres camins d'accés en aquell lloc de Romanou.
1: I qui anàveu, tots germans a escola? Quants germans éreu?
2: Érem, bueno, van arribar a ser set, tres germans i quatre germanes, però les petites... Pues que ja estàvem en el poble quan van néixer. I bé, i allà era molt, molt divertit, molt polit, no? És un, bueno, ara tal vegada ho idealitzam una mica perquè per records d'infància queden molt gravats, no? Teníem aquell escenari geogràfic que darrere vam les muntanyes de Vinamatlà, vam la mà, semblava, tot semblava fora perquè els mitjans de locomoció eren a peu o en bèstia, no? I una vegada hi vam anar ja de majors i van anar caminant i jo crec que hi deuva, no sé si arriba a 7 quilòmetres o no tant, 5 o 6 quilòmetres, hi deuva del poble.
1: I recordes la primera vegada que vas anar a la mà?
2: Recordo una vegada que vam fer uns grans preparatius per anar a la mà, eh? I vam anar a Vinamatlà, que era de part de Tramuntana, sé que ens venia més a prop, no? Tinc aquest record, que era una cosa extraordinària. També record que en el lloc venien gent a vendre coses, no? I entre els que venien a vendre, sé que venien dones de Fornells, a peu de Fornells, per allà darrere, a vendre peix. I una vegada es va morir una vaca d'accident i de Ferreries, clar, no hi havia llavors neveres, com hi ha avui, i la carn era aprofitable i va pujar molta gent de Ferreries, me'n recordo això, molta gent de Ferreries que pujava a veure si es podien endur un pot de carn perquè si no es haguera fet malbé, no?
1: I recordes aquestes dones que venien peix, com realment venien o intercanviaven?
2: Jo crec que venien el peix, eh? Jo és un record que, clar, és de tant d'anys que... De detalls no me'n record massa, però sí que els atem presents, no? Que havien vingut, jo no sé quina temporada, tampoc, això no ho puc precisar, no? Però sé que sí, hi venien altres venedors també. Que... Llavors també quan venia la temporada de la sega, venien també reforços per segar, perquè es feia amb faus i es feia tot a mà, eh? encara no havien arribat les màquines, no?
1: Tenim aquest programa, qui mos escolti ara, ja tu unes quantes temporades, i la primera temporada va ser de Fornells, precisament, i vam entrevistar persones que mos explicaven que sí que havien anat a llocs a vendre o intercanviar peix i que fins i tot havien intercanviat llagostes per patates.
2: Podria ser. En el lloc, jo no sé com es vivia la postguerra en el poble, però he sentit contar que ho passava més malament que en els llocs, que en el camp. Perquè el camp, entre la matança d'esport, que hi havia, bueno, animals, no? Diferents animals que teníem, llet, formatge, fèiem espà, hi havia per viure en el camp, eh? El poble crec que anava molt més, era més dura la vida.
1: El camp, en el lloc, quan estàveu allà, quina educació consideres que vau rebre dels vostres pares?
2: Bueno, l'educació dels pares era fonamental, perquè clar, convivíem molt, tot i que anàvem a escola, encara que l'escola no era... no s'allargava molts anys. Bueno, jo vaig, com que vaig anar al seminari de petit, i allà vaig seguir estudiant, eh? Però la principal educació, diguem, era, se practicava o se rebia en família, perquè convivíem, pagesos i pares i fills, i missatges, també hi havia un parell de missatges, no? I per tant, era com una cosa natural, sabien que es podia fer i que no es podia fer, era una educació religiosa, eh? Però també hi havia les estones d'anar a jugar, davall d'una usina molt grossa que teníem allà, o baix hi ha un torrent que solia retenir aigua tot l'any, una mica de bassa que feia, i allà teníem patos, els demanàvem a nadar per allà, hi havia a prop també un hort de fruita, molt, molt bo també, molt, molt productiu. Bé, són records d'aquest tipus que tenc com a flaixos, no?
1: I ajudàveu en els pares a sort,
2: sí,
1: o ajudàvem, els animals?
2: Sí, clar, jo vaig sortir d'allà, que devia tenir 10-11 anys, i aquestes ajudes que podien fer no eren gaire... Però sí que me'n recordo que una vegada me van enviar a manar un matxo de dins d'una tanca, i es va posar a ploure i jo me vaig apurar i vaig arribar sense el matxo. Després mon pare, bueno, el van a cercar ell, no? Bé, coses d'aquestes, no? Us agradava fer bromes en es, o donar sustos, donar regirons en els qui passaven cap a Sant Josep, al lloc de darrere. El germà i jo mos amagàvem i aquell no sabia ses veus d'on li venien, coses d'aquest tipus, no? Però bé, era una vida alegre, senzilla, eh?
1: I l'escola Ferreries, com la recordes?
2: Jo de l'escola record un mestre, record especialment. Era l'Ida en Tomeu de ses Païsses, estava casat amb una valenciana, i no té molt de records perquè, com ja dic, que en es prop d'uns anys, 10 anys grossos, vaig anar al seminari Ciutadella. Però d'aquesta etapa prèvia, recorda que el mestre, no? Que després va anar a parar, va anar a Moa, a l'escola de Favaris, que quan es va obrir aquella escola, que encara hi és, encara funciona, ell crec que es va jubilar allà.
1: L'escola de Tramuntana.
2: Tramuntana.
1: No sé si es deia així en aquella època.
2: Sí, no sé com es deia, però sé que va anar a la darreria de la seva vida laboral, va anar allà a Tramuntana.
1: I després, en els 11 anys, vas a Ciutadella, en el seminari.
2: Sí, el seminari, érem molts, érem un ranxo gros, perquè el seminari era com una prolongació dels estudis aquests primaris, que allà es fan 5 anys que es deia d'Humanitats, i un company capellà, el senyor Bartomeuet, que havia estat rector del Mercadal, solia dir al seminari aprenen com a mínim dues coses, llatí i jugar a ping-pong. Bé, hi ha altres coses, no? Però allà hi havia un pati... Bueno, hi havia una escola adherida al seminari, després es va esfondrar per fer-ne un pati de bàsquet. I el més divertit, com a joc, era quan teníem excursió. Anàvem a Cala Blanca, a Sa Caleta, de la banda de Ciutadella, i no estava urbanitzat, tot eren platges verges completament. No? També me'n record que el lloc de les truqueries mos convidaven a fer una bereneta de com es diu això, de llet, de brossat d'aquest, de llet espessa, li dèiem, no? I, bueno, tenen records d'aquests, a part dels estudis, que eren, realment estudiava molt de llatí, era als 5 anys, hi havia aquesta assignatura, després el pla d'estudis van ampliant també, quasi tots els professors, al principi eren capellans, després ja van venir altres professors, seglars, per exemple, de química, de gimnàstica...
1: Que vostre us explicaven rondalles, contes... Sí, quina sí. relació tenies amb la literatura a casa?
2: Bueno, jo record que el primer llibre que vaig sentir llegir en català, que era en menorquí, en la parla menorquina, eren les rondades recopilades per mestre Andreu Ferrer, que havia estat mestre del migjorn, i sé que ma mare m'ho llegia, aquestes rondades.
1: Ta mare sabia llegir?
2: Sí, sí. Els meus pares sabien llegir. Dels avis, els avis no els he conegut, les àvies sí. Una àvia que tenia, d'un lloc també, però de la banda d'aquí, de migjorn, Vinimassó, aquesta àvia record que també sabia escriure i llegir. Mon pare era molt aficionat a la lectura, es va formar molt personalment, molt autodidacta, no? Repassos i el seu interès que va posar. I en realitat ens hem acostumat a conviure amb llibres d'aquella època, que no eren molt variats, però bueno.
1: Com és que tenia aquesta afició a la lectura d'un pare?
2: No ho sé, no m'ho sé explicar. Era com una cosa innata amb ell, perquè era de família també de pagesos, que el principal era la feina. I ella me va contar una vegada que l'havien posat al barrancó per poder menjar i per fer 4 enviats i que allà diu que una vegada, curiosejant per dins a casa, va entrar a la casa dels senyors i va veure una habitació plena de llibres i va quedar meravellat de veure tant de llibres junts. No sé si allò va influir o ja dur aquesta... Crec que he sentit parlar d'ell, d'un vicari que vivia en aquesta parròquia, que era el senyor Alberto Triay, que feia classes de repàs. Es casa és que després va fer cursos per correspondència, també. Llavors, ja en els anys 60, hi havia un institut valencià, que es deia l'Urrat Penat, que feia cursos de català valencià. Valencià però normatiu per correspondència, sé que ell s'hi va apuntar i amb altres, no? Molts altres d'aquella època. Vull dir que tenia aquesta inquietud i estava al corrent, rebia revistes també, bueno, revistes relacionades amb el camp, sobretot. Mm-hmm. No?
1: Què els agradava fer, ton pare i ta mare?
2: Mon pare, bueno, havia fet del camp, havia fet de pagès, però quan va venir al poble va fer de funcionari de l'Ascens, li deien en Jaume de l'Ascens, que era una oficina d'aquestes del govern que pagaven subsidis i coses que hi havia llavors d'aquest tipus, no? I es va encarregar d'això. Per cert, van escriure un llibre sobre els malnoms o sobre noms de ferreries, i quan mon pare ja era vell, jo llegia els noms, aquest qui és, aquest qui és? En Jaume de l'Ascens, qui és? Aquest són jo, va dir...
1: I ta mare? I ta mare què va fer?
2: Mon mare va fer de mare, sobretot, i va morir jove amb un part. Llavors parien a casa i hi havia el mínim d'assistència. No hi havia, quan hi havia una complicació, hi havia ben qualque cas que morien. No? I ella va morir l'any 56, l'any de Sa Neu, i jo era al seminari, jo devia tenir 12 anys, darrere jo venien les 4 germanes, i clar, mon pare va quedar amb una família de molt de fills i per tant, tot d'una, van rebre l'ajuda d'una àvia que encara estava bé per cuidar-nos, però ja era gran, i es va tornar a casar llavors, cap de 4 o 5 anys. No? I, per tant, ma mare feia el que feien llavors les dones, que era cuidar sa casa, cuidar els fills. I,
1: I recordes qualque consell que te donés ta mare?
2: Bé, el consell més repetit, siguis bon al·lat. Però ara, més en concret, així no te sabria dir en aquest moment. El seminari era un règim d'internat. Anàvem allà a l'octubre i per Nadal anàvem a casa. Llavors, després dels Reis, tornàvem fins a Pasqua i llavors assistiu. I la roba l'enviàvem a rentar a casa, i amb una maleta, i sempre en la maleta hi havia una carta de ma mare, de mon pare, no? I pagaven, jo me'n record que sé que a casa nostra pagaven 50 pessetes al mes amb efectiu i després coses del camp, patates o el que fos, no? Perquè érem un ranxo en el seminari, i vint alimentats d'aquella jovenera que eren molt menjadors tothom.
1: I fins a quina edat vas estar en el seminari?
2: Bueno, a Ciutadella hi vaig fer 8 anys en el seminari. Vaig fer 5 anys d'aquest cicle que es deia d'Humanitats, després 3 anys de Filosofia. Llavors, darrers 4 anys, me van donar una beca per estudiar fora. Vaig estudiar els darrers 4 anys a Roma, fins de les 62 al 66.
1: I en el seminari, per exemple, la música, com es vivia?
2: Estudiàvem molta música, també. Teníem un molt bon professor, molt pacient amb nosaltres, perquè n'hi havia qui afinaven, n'hi havia qui desafinaven, n'hi havia de tot, però tots vint d'estudiar música. Estudiaven solfeig, i també alguns provaven de piano, també, cantaven molt, i el professor de música era el senyor Biel Salort, que va ser, crec que, el primer director de la capella de Vídica de Ciutadella. I ell sabia molta música, havia fet algunes composicions, no? I bueno, amb ell vam aprendre, bàsicament, ens va donar les bases de sobre llegir una partitura senzilla, però bueno.
1: I en aquesta època, quan tornaves del seminari, vacances de Nadal o Pasco, com celebràveu en la família? Què fèieu?
2: Bueno, les celebracions depenien de cada festa, de cada tipus de festa. Nadal era una festa molt familiar, no? De Pasco, Setmana Santa, Pasco, no me'n recordo coses molt característiques així.
1: Els estius
2: eren, en part, el passàvem a casa nostra, i un mes, no sé si arribava un mes, però unes setmanes, anàvem al toro, hi havia el que dèiem el seminari d'estiu, i allà sí que xalava molt, perquè el mapa de Menorca era la illa que vam des d'allà, i dèiem, demà partim a Tirant, tot recte per l'Anzell cap a Tirant, o demà anem a, què sé jo, a Sant Tomàs, no? I fem unes excursions i ballades, bueno, era una manera de fer les vacances junts, més lúdica, més festiva, no?
1: I això, però són els seminaristes o amb els germans i germanes?
2: No, bueno, això eren els seminaristes, no? I amb els germans i la família, quan érem a casa, mira, t'he dit a sort de venir a l'A quan estàvem a Romanou, i aquí la festa era anar a Cala Galdana. No hi havia encara la carretera que hi ha ara, en aquells anys, i vint d'anar en carretó també requeria uns preparatius, i passàvem per Santa Ponça, per camí dels Amalers, llavors un camí vorejat de pins a cada banda fins que arribàvem a la platja. Bueno, això ho recordo una mica també, aquestes anades a Cala Galdana.
1: Com era a casa, a Ferreries, quan vau venir a viure del lloc? Com era la vida a casa? Quins entreteniments hi havia?
2: Bueno, llavors podien jugar pel carrer, perquè no hi havia cotxos... I pel carrer tant jugàvem a Mervils, a fer ballar baldufa, a fer córrer cèrcol. Els grossos ratllaven una cosa que li diuen a Bèlit, que s'ha perdut. I jo vaig jugar en aquest joc.
1: A Bèlit?
2: Jo record que hi havia una espècie de bastó, de burcany gros, no? I una pala pigava en un ventall i allò, no sé, esquinava més en fora. Tinc un record així de veure jugar, jo no havia jugat mai.
1: Però jugaves a gent major o era més...
2: Era de los més grossos.
1: De los més grossos.
2: Sí. El nostre era més jugar a Merville i córrer pel poble, pel carrer. Sé que una vegada un parell mos vam agafar un camió que davallava pel carrer Fred, darrere, penjats allà, i veig Sereno, que era l'únic municipal que hi havia en el poble, només veure'l venir ja van córrer tots perquè s'imposava, eh?

0: havia d'anar a dos a pilot allà dins.
1: Bueno, és més convincent, si havies de donar una excusa.
0: No sé.
1: I després te'n vas anar a Roma.
0: Sí, l'any 62.
1: Amb quina intenció?
0: Bueno, allà vaig anar a acabar els estudis que me faltaven de teologia. Hi ha una universitat, encara hi és, que es diu Gregoriana, i anàvem en tren a Roma, 29 hores de tren.
1: Des d'on?
0: Des de Barcelona, passant, bueno, per, llavors havíem de fer Estrasburg, passar de la frontera de França, llavors ja arribava fins a Roma el tren, el mateix tren, no? I per això era una experiència molt divertida, encara que era llarga, però podies passejar per allà dins i com pujava i davallava la gent, canvi de llengua, de francès, italià. A Itàlia entraven venedors d'aquests per dins el tren a oferir begudes. I...
1: Com te comunicaves?
0: Bueno, jo me comunicava, clar, anàvem en grup, eh? Jo no hi anava tot sol. Vaig tenir dos companys mallorquins que ja eren més veterans, ja havien estudiat allà, bueno, i amb ells vam fer amistat i eren un poc els guies. No? Jo el primer any, clar, anava, no havia sortit mai d'Espanya i de Menorca poques vegades. I era una aventura.
1: I vas aprendre italià?
0: Sí, per immersió, perquè no el vaig estudiar pròpiament, però vivint... Estava en un col·legi, hi havia col·legis, diguem, per països o nacionalitats, no? Hi havia un col·legi espanyol, ses afores de Roma, hi havia estudiants de diferents llocs d'Espanya, no? Però, clar, sa vida exterior en el col·legi era... Senties italià per tots els costats i... l'aprenies, tant si volies com no, vull dir, només que estiguessis un poc atent, eh? Aprenies primer frases curtes i a poc anaves entenent més la llengua, vull dir que en 4 anys jo crec que vaig aprendre un italià bàsic, diguem, per poder-me comunicar. Encara que les classes allà eren en llatí, us va servir molt el llatí, per això, no? Per seguir.
1: I quan te comunicaves amb els de casa teva quan estaves a Itàlia?
0: Ui, amb els de casa meva, per carta, per telèfon, molt poc, però hi va haver un invent revolucionari en aquells anys, que van ser unes gravadores que es deien, hi havia una marca italiana que es deia Geloso, i eren com uns aparells així, com un maletinet, no? Amb unes cintes que rodaven, no? I una vegada per... I cada vegada que jo... venia a Espanya, des de Roma, hi havia qualcú que m'encomanava que li dugués un Geloso d'aquests. I jo el traginava cap aquí i em vaig dur un per casa meva i un any per Nadal van gravar en el caixonet que li de... en tots d'una carta escrita, no? Va ser una gravació. Això va ser una novedat, llavors, perquè la principal comunicació era per carta. La carta tardava més, però tenia més emoció quan hi havia carta que la rebies. I, bueno.
1: Què feien les germanes teues mentre tu estaves a Itàlia? Les germanes que eren més petites. Van tenir una vida, o la vida en aquella època, com la majoria, que van trobar una feina, van poder estudiar...
0: Sí, sí, estudiar les dues petites, perquè les altres, llevat de jo que vaig anar al seminari, havien de fer feina i a portar-se a casa. Les dues petites van poder estudiar ja. Van combinar la feina amb els estudis, primer els estudis de batxillerat a Mo, i després una va fer medicina i l'altra va fer magisteri infantil. Ara estan tots jubilats. Tots, I les altres germanes, una va aprendre a cosir, va fer de cosidora, i també sé que llegir li agradava molt, no? Va ser molt llegidora, darrerament sobretot. No? I l'altre, no me'n record ben bé amb què es devia especialitzar. Sé que va anar a viure molt perquè som a fer feina a la GESA, d'electricista, i va fer molts anys empleada a una botiga que es deia Jocs de Mo.
1: I la germana que va estudiar medicina va exercir a Menorca o
0: no,
1: fora?
0: A Menorca va fer un temps curt, breu, i es va haver de plantejar si quedar a Barcelona perquè el seu home tenia feina a Barcelona com a periodista i després van decidir quedar allà, a Barcelona. I ella va fer feina, es va especialitzar en rehabilitació. Crec que va fer feina uns pocs anys a la Vall d'Hebron,

0: si no m'equivoc, però el període més llarg el va fer a Sant Joan de Déu, fins que es va jubilar, fa pocs anys. I Salta va fer de mestre infantil.
1: A Menorca o fora?
0: No, també a fora.
1: També a fora.
0: Quan anaven a estudiar allà, solien quedar a fora.
1: Era més difícil tornar.
0: Era més difícil tornar o trobar feina aquí de la seva professió, especialitat. No?
1: I a Roma, quan acaba per tu?
0: A Roma, els estudis van ser 4 anys, va acabar l'any 66, del 62 al 66. I allà vaig coincidir amb un esdeveniment de l'Iglésia molt important, que va ser el Concili Vaticà II, hi havia molta moguda, molt d'interès, tot estava en ebullició, diguem, en aquells anys, no? Anàvem a conferències, a vegades ens espiàvem les classes perquè eren avorrides i amb el llibre ja ho podíem resoldre i anàvem a conferències que hi havia per aquí i per allà. Sé que també vaig participar en una sessió de Cinefòrum que em sembla que era una sessió dedicades totes a en Fellini, a pel·lícules d'en Fellini, que hi havia un presentador, allà va haver una mica de debat, això com a coses extres. No? El principal era estudiar, però també hi havia aquestes sortides. No? I en les vacances de Pasqua, que no veníem, solíem aprofitar per conèixer un poc Itàlia, fins a Nàpols, pel sud, i fins a Venècia, pel nord, amb autostop, i bueno, la manera que podíem. No?
1: Éreu joves i teníeu ganes de descobrir,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, de conèixer món. I sé que, clar, quan van a Roma era l'època, els temps d'en Franco encara, i a Roma, bueno, anem a un país democràtic, que aquí no hi ha dictadura, no? I sé que una vegada anàvem en sotana, i en bicicleta mos arromangàvem la sotana, i bueno, sense cap problema. I sé que vam entrar a una llibreria que és de Rinascita, que era una llibreria del Partit Comunista, vam entrar allà dins i ningú es va alçar una ceba, com la cosa més normal del món, quan aquí tot això encara era prohibit.
1: Molt, no? Recent.
0: Molt era prohibit, realment, perquè això l'any 62, el 66, encara, la dictadura encara estava, ja era un poc el final, però encara era vigent. No?
1: I després decideixes tornar a Menorca o a què fas?
0: Sí, una volta acabats els estudis, torna aquí, i aquí vaig rebre l'ordenació, llavors vaig tenir diferents destins, vaig fer un temps a Ciutadella, 3 anys a Ferreries, llavors vaig anar a Mó. Vaig fer 30 anys a Mó i a dues parròquies diferents i d'allà, bueno, vaig fer llavors 2 anys al Toro i llavors vaig venir ja a Ferreries i on supos que ja m'hi moriré aquí.
1: I en els primers anys, quan tornes a Menorca, amb tota, bueno, amb l'ebullició del Concili Vaticà II, i què te trobes a Menorca?
0: A Menorca, i en concret a Ferreries, vaig trobar, per una banda, amb la gent jove, no? I la gent jove que estava al voltant de l'Església, a través de la parròquia, també d'un moviment que li deien la Joc, molta inquietud, no solament de tipus religiós, de renovació, de canvi, sinó també de tipus polític, però no van hi havia totes aquestes inquietuds que llavors estaven a flor de pell, no? I a la vegada també hi havia una divisió dins el poble, hi havia una divisió perquè no tothom combregava les mateixes idees, però bueno, era cosa d'aquella època, no? Els canvis sempre duen... qüestiona moltes coses heretades, però hi ha coses que arriben a acceptar-se, a tenir un consens més ample, però en els moments del canvi sempre hi ha debat i hi ha...
1: I quina tasca creus que tenia en Joan en aquella època?
0: Bueno, jo a Ferreries vaig fer de vicari, estava amb un altre capellà i estàvem centrats en la tasca. Llavors la parròquia era un poc el centre del poble. No? A poc s'ha anat secularitzant i moltes iniciatives, la societat avui de fa 50 anys no s'assembla amb el sentit que la parròquia era un poc el centre de tot. No? I, per exemple, quan hi havia una processó, no és que n'hi hagués moltes, però els bars ja sabien que havien d'estar tancats, I, però a poc es va anar organitzant molt la població, no? D'una manera autònoma, no? I això va crear una gran diversitat, i una cosa que avui és el resultat d'aquella època, no? Però aquells anys, dels 60-70, hi va haver un canvi molt important en el poble, un canvi cultural, no? Un canvi també de tipus laboral, en el sentit que la majoria eren pagesos, havien estat del camp, però es van començar indústries, van començar a prosperar una miqueta, no? De calçat, de mobles, sobretot, de calçat també. I també és quan els anys 60-70, cap als 70, es va fer la carretera Cala Caldana, es va començar a urbanitzar i ja hi va venir. Això va significar un canvi important, no? Coincidint amb l'aeroport Nou de Mó. El meu germà recorda quan va sentir per primera vegada la paraula turista. Aquest és un turista. Aquest home que hi va allà, que els seus curts, amb uns calcetins fins a genolls i amb una motxilla i un capell. Eren com a raros, no, els turistes, llavors. Eren.
1: Però... I en aquests anys del canvi aquest, o de les corrents aquestes que hi havia noves a Menorca, tu creus com es vivia l'espiritualitat? Per la gent jove, sobretot.
0: Sí, la gent jove ho vivia en, diguem, d'una manera molt entusiasta, molt sensible, amb ganes de renovar, de canviar. I hi havia un club parroquial que hi passaven... Clar, no hi havia llavors gaire altres alternatives, no? Un club parroquial que hi passava molt de joves, també, campaments d'estiu, que anàvem a Trabaluja, es van fer molt de campaments allà, després a la Vall i altres bandes, no? Llavors no hi havia la massificació que hi ha avui en dia, ni les restriccions que hi ha també per acampar avui en dia, però i això eren coses molt vitals, perquè un campament anava molt de lots i això implicaven moltes famílies i gent que havia de venir a fer de cuiners, i bueno, de manera que...
1: Com organitzau els campaments de la Vall, per exemple, que són tan coneguts?
0: Sí, bueno, els campaments hi havia d'haver prou monitors, que diguéssim, no? Havien de cercar monitors, havien de cercar cuiners, i els al·lors que volguessin, amb el permís dels pares, s'apuntaven, no? I era una festa allà. Encara que jo record més els de Trabaluja, tal vegada que els de la Vall, perquè jo aquí a Ferreries, de capellà, només hi vaig fer 3 anys. Llavors vaig anar, me van enviar a suplir un que es havia mort jove, un tal Castell, Josep Castell, i vaig anar al seu lloc. I, per tant, des del 71 que vaig anar fins que vaig venir aquí, pròpiament, no vaig seguir, diguem, l'evolució de Ferreries.
1: I a Mó, arribes a Mó, havies estudiat a Ciutadella, havies estat a Roma. Com era Mó quan arribes? Que te trobes a la parròquia de Mó, a diferència de com coneixies Ferreries?
0: Bueno, la primera diferència que jo vaig notar, jo vivia, els primers anys vaig viure al carrer Isabel II, hi havia una rectoria gran, i era travessar Mó sense saludar, sense poder saludar ningú, no haver ningú conegut. Però són 20 anys, clar, arribes a conèixer molta gent. Jo vaig estar primer, els primers 15 anys al Carme, amb dos capellans més, fem un equip. Jo me vaig cuidar d'una esglesieta que es diu Santa Eulària, al carrer de l'Infanta. I allà vaig fer... Bueno, allà es va formar una comunitat molt viva, també. Jo tinc molt bons records de llavors. També... Allà es va formar, en aquell barri, una associació de veïns que es deia Desmolí d'Esplà, que crec que encara sobreviu, i després un club juvenil que es deia, va passar per diferents noms, i el darrer nom era el Club Llibertat. Es deia, no? Teníem un soterrani on ens reuníem, i les activitats de la parròquia, bueno, era aplicar ja la reforma del concili allà a la parròquia, no? En aquella església on jo estava. I jo allà vaig armar els matins durant 6 anys, vaig fer feina els matins a la bisuteria, a tallers de bisuteria, que llavors encara hi havia bastanta feina, encara, però ja era la darreria de la bisuteria. Vaig fer feina a 3 tallers, cada 2 anys tancaven. Crec que no era culpa meva, però la cosa anava perdent, no? 3 tallers, fins que l'any 76-77, si no m'equivoc, van demanar d'anar a fer classes a l'institut, que seria de nom Joan Ramis després, i la resta dels anys vaig fer classe allà, no? I després vaig continuar a Ferreries quan vaig venir aquí, en el Biel Martí, d'on me vaig jubilar.
1: I era una opció voluntària, el de fer feina?
0: Sí, o... sí, voluntària. Hi havia la idea amb alguns sectors dels capellans que havien de viure de sou que guanyéssim amb una feina, que la dedicació a l'Església fos que mos permetés també atendre la parròquia, però que no visquéssim d'allò pròpiament, sinó de sou que guanyéssim a la feina. Que primer va ser aquest sou de la bisuteria i la darrera part va ser com a professor de religió d'aquests instituts.
1: I ara que recordes d'aquestes fàbriques de bisuteria, recordes com eren? Com eren els teus companys i companyes?
0: Sí, en tenc bons records. El primer taller era una argenteria dels Camins Castell. L'empresària era na Dolores Pont-Rosselló, que després va ser presidenta de l'Sporting. I també venia a Santa Eulària, venia a la iglesia on jo estava, no? I allà jo estava en els banys, no? Allà on posàvem, muaven dins el suc aquell, les peces que fan.
1: Quin tipus de peces feia?
0: Eren peces de regal, no? Jo crec que eren coses barates, no? No era massa, però sé que encomanaven a vegades petits botafumeiros d'aquests de Galícia, de Santiago, i coses de regal. Després un altre taller estava més especialitzat en cadenes, no? Ja hi havia com a més maquinària, estava darrere el que deien la fàbrica de gomes, i el darrer taller va ser una fàbrica, un taller subterrani que feien peces per sabates que enviaven a Alacant. No sé si la capital, Alacant, o un altre poble d'allà, que eren com a complements metàl·lics, diguem, de sabates civelles i coses d'aquest tipus. No?
1: Recordes els noms del taller que estava a la fàbrica, darrere la fàbrica de goma?
0: Aquest nom li deien, estava davant un bar, que és el Bar Brasil, i li deien Can Clodo. Can Clodo era l'empresari d'allà. I és de l'altre, el darrer que vaig estar, era Can Damaso de la Cruz. I me'n recordo aquest nom. La primera era de Pont Rosselló, sí, i aquests altres dos. No?
1: Com es divertia la gent a Mo en aquella època? Què feia?
0: Nosaltres, des de la parròquia i des de l'associació de veïns, sé la diversió que allà, des de l'església i del club aquell juvenil, vam fer moltes vegades, vam fer la volta a Silla. El camí de cavalls encara no estava ben traçat, però recorríem ja costa a costa, ens permetien 2 setmanes de voltar. I després participaven en festes del barri també, sobretot de cara a les festes de la Mare de Gràcia, de Mo. Després hi havia moltes altres coses, hi havia gent que es dedicaven al bàsquet, al futbol, no? Hi havia 2 equips de futbol, 2 de principals, que llavors van voler unificar en l'Sporting, hi havia el pavelló Pare Petrus, que era de bàsquet, a la Salle, però no, això, diguem, jo no ho vaig viure de prop, hi era allà, molt, però no.
1: I la volta a Menorca, que en recordes? On dormíeu, per exemple?
0: De Vall Espins. Havíem de cercar un puesto que hi hagués arbres per redossar-nos de la serena i a la vegada que hi hagués aigua també. Llavors encara hi havia pous que podíem primer fem visurar l'aigua per saber si era potable. Si,
1: Com ho fèieu?
0: Bueno, duem un puesto de laboratori que analitzessin l'aigua. Aquesta és massa feixuga, no? Begueu massa, però encara es podia veure. I després hi havia poques urbanitzacions, però passàvem, partien de molt per la costa nord, la Mesquida, el Grau, cap a Favaris, per allà. El Grau ja hi havia casa, casetes, no? Després a Maqueret també, però hi havia molta trajecte sense urbanització. Llavors vin de quedar amb els pares que duguessin es menjar. Bé, i llavors fem com a dos descansos un poc més llargs, un a la vall, la part nord, i una a Trabaluja. Ja fem un parell de dies i tornem a partir. Bueno, era un repte, no? N'hi havia qui se cansaven i tornaven, però la majoria arribàvem al final.
1: I després d'estar a Mo tots aquests anys, al final tornes a Ferreries? O...
0: Tot d'una no. Després d'estar a Mo, el darrer any de jo estar a Mo, vaig demanar un any sabàtic i vaig anar a fer un any a Palència, a la Meseta, a un monestir de la Trapa, per descansar un poc i, bueno, i un puesto que pogués fer feina manual també, que... i allà vaig fer un any, quasi un any, diguem. I llavors quan vaig tornar me van destinar el toro un parell d'anys i aquí va quedar vacant i l'any 2003, ja farà 21 anys, me van destinar altra vegada a Ferreries. I vaig haver d'aprendre de conèixer el poble perquè amb aquests 30 anys enmig, clar, molta gent jo ja no els coneixia, no? Però bueno, ara també m'hi trobo molt bé, o sigui que...
1: I què en destacaries de Ferreries com a poble? Tu que l'has vist en diferents moments d'infància, joventut, maduresa.
0: Sí. Bueno, jo destacaria... Ferreries és molt poble. Té una base, diguem, demogràfica molt compacta, que avui en dia ha canviat molt, no? Però jo crec que fa 100 anys, de 100 anys cap aquí... El poble estava molt entrellaçat per parentius, no? Perquè eren famílies molt nombroses i no es casaven, era molt endogàmic, no es casaven gaire o no, amb gent de fora, no? I per això els llinatges eren molt repetits i tal. I quan vaig tornar a Ferreries ja me va sorprendre que ja hi havia un canvi en aquest sentit. Ja vaig conèixer moltes parets que una era de Ferreries, l'altra era de Ló, de Ciutadella, d'altres bandes, no? I ara és molt més obert en aquest sentit, no? Però jo crec que aquell substrat ha donat una cohesió, diguem, i el fet de ser un poble... Hi havia molta consciència de poble. Bueno, crec que passa una mica per tot, però la Ferreria que era com un títol de glòria que ens donaven nosaltres mateixos, saps? Perquè cada poble té la seva pròpia personalitat, no? I això es veu molt... Clar, ha canviat molt en aquest sentit, perquè ara hi ha molta més mescla de gent d'aquí, de fora i de pertot, no? I una vegada, me'n record que no fa massa, en el col·legi Sant Francesc fan un canvi... com una espècie de festa d'espàs d'etapa, d'infantil a primària, primària a secundària, i quan d'en la llista de noms va ser varietat de llinatges que ja hi ha, de gent que viu aquí, però que ja són pares, matrimonis mixtes de gent d'aquí i de fora, i això és un canvi molt notable, no? Però així com... Jo diria que les urbanitzacions responen a una concepció més individualista, crec jo. En canvi, en els pobles hi ha més cohesió social, perquè hi ha més espais compartits, no? Hi ha més comunicació. I això jo ho veig molt amb els funerals, per exemple. Funerals solen ser, sol assistir molta gent, perquè tothom, o és parent, o conegut, o vací, o amics, o companys de feina, el que sigui, no? I això encara hi és. Mentre que Camó, en aquest sentit, érem més dispers. Hi ha més gent, clar, i més dispers. Jo no coneixia tampoc tant la gent com es pot conèixer un poble petit.
1: A nivell de Menorca, com definiries o identificaries diferents experiències o persones que han viscut aquesta espiritualitat que va generar el Concili Segon? No te vull posar exemples per veure que me'n dius, però sí que crec que a nivell de Menorca hi ha hagut diferents moviments o experiències, com algunes que has explicat, però si haguessis de destacar dues o tres, a quins referents podries destacar?
0: Referents com a persones o com a...
1: Persones o col·lectius.
0: Col·lectius. A nivell religiós, a nivell d'església o a nivell social, polític?
1: Sí, en general. A nivell religiós, evidentment, general, perquè té a veure amb la religió, però també a nivell general, Tabada.
0: Sí, bé, jo crec que hi va haver dos canvis que es van fer notar molt a partir de l'Església Catòlica, en aquell moment, que un era un canvi més intern, que afectava la litúrgia. Es va passar del llatí a la llengua vernacle. Hi va una mica de debat si el vernacle era el castellà o el català, no? Però Ferreries era un poble que el rector anterior, el senyor Guillem Coll, jo mai el vaig sentir predicar en castellà. I la gent estava com un poc admirada quan venia un predicador de fora que ratllava en castellà, com que aquest sapia ratllar millor en públic, no? I un poc aquesta mentalitat, no? Però el fet de fer la litúrgia ja en la nostra llengua va ser un canvi intern important, perquè això no era només substituir una llengua per una altra, sinó també implicava més participació, més... I després, a nivell extern, diguem, a el que és l'Església, es va insistir molt en el compromís dels cristians, han d'estar compromesos en la vida social, política, no? I aquestes inquietuds també van orientar o van impulsar gent que es fiqués en diferents instàncies així de compromís social o polític o també esportiu, bueno, en tots els camps, no? I aquestes dues dimensions, diguem, van ser bastant notables, no?
1: Què era la JOC?
0: La JOC era una associació de joves obrers catòlics fundada a Bèlgica, crec que un poc abans de la Guerra Civil, i tenia aquesta especialitat d'una incardinació, un compromís molt de classe obrera, no? I sense deixar la dimensió també cristiana, no? Era conjuminar aquestes dues vessants, no? I eren petits nuclis que hi havia, Ciutadella, Ferreries, i això va jugar un paper important en aquell moment, amb altres moviments que també hi havia, no? També hi havia Acció Catòlica en general, era més ample, però aquesta era més especialitzada en la part obrera, no?
1: I això implicava un poc la visió política del canvi.
0: Sí, sí. Tot això comportava també un compromís no solament de tipus laboral, que també, sinó també de tipus polític. Encara que no, com a tal moviment no s'identificava amb un partit o amb una... perquè, clar, cada un tenia la seva pròpia llibertat, però també la orientació era molt social, molt de cara al bé comú, de cara als drets laborals, no? Llavors no s'arrellava tant de pobres o de marginats, sinó més en aquest sentit, no? de drets humans.
1: Creus que a Menorca ha canviat o com ha canviat la fe? per dir-ho de qualque manera.
0: Com ha canviat? Bueno, hi ha hagut un canvi social que podríem dir un canvi de secularització. La societat s'ha organitzat d'una manera autònoma en respecte de l'Església, no? Que abans l'Església era molt dominant, era una instància quasi ineludible, no? I en aquest sentit ha canviat. I per tant, se fa, així com llavors transmetia, no direm se fa, sinó la religió, la pràctica religiosa, es transmetia de pares a fills d'una manera quasi automàtica que ningú qüestionava, i avui en dia és una opció més personal, que no era un temps, no? Això ha produït un canvi i ha creat una diversitat també de tipus religiós, en un sentit ample, no? I per tant, ara per exemple, aquest any passat han celebrat els 50 anys de l'Església de Santa Maria, que junt amb el col·legi va néixer en aquells anys, i en aquells anys encara hi havia un gran entusiasme, molta participació, en les obres, i molta gent que hi va col·laborar, es va implicar, i avui crec que ja no seria igual, no? 50, és cap de 50 anys, perquè hi ha més opcions, més alternatives, més dispersió.
1: Com has viscut les festes de Sant Bartomeu? De petit i de gran?
0: Bueno, de petit era... Bueno, de petit hi havia pocs cavalls, no? D'aquí ens arribaven coses de Ciutadella, com eren les avellanes, tirar avellanes, venien totes les fires aquestes de que llavors eren, hi havia la rata, hi havia miralls, bueno, no sé, coses que eren extraordinàries, no? Les torroneres que venien, xutxes d'aquestes d'aquell temps, aquí a la plaça, i per això era molt divertit, però no hi havia la massificació que hi ha avui en dia. Jo quan vaig venir aquí, quan vaig ser aquí, de jove encara, de capellà, vaig veure colcar com a caixer capellà, cosa que mai he fet per espontàniament, sinó que sempre en pes, vinga, toca i tal, i jo me resignava, i però he estat un mal cavaller perquè he fet just els deures, no? Però llavors el capellà i el balla no participaven en el jaleu, desfilaven i potser feien quatre vots i prou, no? Després el jaleu se sent i s'ho miraven, no? I poc després d'això, ja els capellans més joves van començar a participar també en l'una més, no? I clar, no es veu igual de dalt un cavall que de baix. Però bueno, sempre han estat unes festes molt viscudes, i la festa sempre suposa una ruptura de la rutina.
1: I com a capellà, quina és la part que t'agrada més de la festa?
0: Bueno, m'agrada, és a dir, de Sant Bartomeu en concret, jo m'agrada molt els actes previs a Sant Bartomeu. Hi ha sobretot concerts, glosats, molts actes d'aquest tipus, i respira un ambient també molt participatiu, però molt serè. Després hi ha els dos o tres dies aquests que tot esclata i es desborda, no? I avui en dia molt massificat, no? I clar, molts de cavalls, quan jo vaig col·locar eren màxim, no sé si arribàvem a la dotzena, i en canvi aquest any passat ja es van inscriure més de 100 cavallers, que llavors van delimitar un poc, perquè i això es manté i és molt viu, però també hi ha, jo crec que hi ha molta part de la gent que viu les festes al marge dels cavalls i d'aquestes coses més típiques, perquè hi ha gent de per tot, no?
1: Recordes les completes o la missa de festes de quan eres petit?
0: De quan era petit no record gaire, no? Però bueno,
1: de jove?
0: Sí, però bueno, les completes, quan hi havia pocs cavalls, les completes eren de bona hora, diguem, no? Però ara són a mitjanit, i la missa dels caixers, que és el dia de Sant Bartomeu, que també era el migdia i després anaven junts, ara és a les 6, de 5 o les 6 del cap vespre, no? Perquè clar, amb tant de cavalls la cosa es fa llarga, no? Però són actes també dins les festes que per jo són polits perquè manifesten la dimensió religiosa que hi ha hagut des del principi, no? I també hi assisteix encara molta gent, la gent que fa bulla pel carrer, llavors també n'hi ha qui queden de fora perquè no hi caben tots de l'església i fan la bulla de fora, però són actes també molt participats i alegres, no?
1: Què t'agrada dir en el salm o què t'agrada expressar a una missa de festes?
0: Bueno, jo m'agrada en realitat la missa la presideix qui qualque de que aixeca per allà, eh? Que jo des l'any quan vaig tornar aquí l'any 2004 me vaig entrenar, però pesques cavall van sumar la meva por i ho vaig retre, ho vaig deixar anar, dic, ja no és per jo. I per tant ja no he presidit la missa dels caixers de llavors. Però per jo el que és important és mostrar que la missa o les completes no és un afegit estrany a la festa, forma part també de la festa amb una altra dimensió, no? Però que està incorporada també a lo que és la festa, i cadascú la viu a la seva manera, però van units, però per això és la festa de Sant Bartomeu, que uneix una història, record històric, l'origen, Frari va començar amb aquesta parròquia que li van posar aquest nom, aquest titular, no sé per quin motiu, però i per tant Sant Bartomeu està associat, diguem, a l'origen, a la història del poble, i això és, també és una manera de la part religiosa, les festes, una manera també de viure-ho, de posar-ho en relleu.
1: Uh-huh. I has dit que recordaves molt a un vicari d'aquí, de quan eres petit. Sí, recordes com eren quan anàveu a missa amb la família o amb els germans quan eres petit?
0: Bueno, de petit era escolanet, el monocillo que deien, i la missa era el llatí, eh? I, però bueno, no, clar, no l'enteníem en el llatí, i era, però bueno, era una com una cosa viscuda en família, perquè anàvem en família, era, el poble era, en aquest sentit era molt més uniforme que no és ara, no? Però bueno, els al·lòs també tenien joguera i mos distrem en qualsevol cosa, no? Sé que una vegada una tia meva, una tia de mon mare pròpiament, una tia fadrina, que era molt resadora, mos manava a l'església i mos, fins que no havia acabat els seus resos, no mos podíem moure de vora ella. I una vegada me tenia, suposadament me tenia jo al seu costat, i jo m'alçava i seu, encara no he acabat, seu, encara no he acabat, i va resultar que no era jo, es pensava que era jo i era un amic meu que havia assegut al costat d'ella. I, però bueno, això ho vivíem com el Lots, no? Com una de les formes de vida que hi havia llavors i que no ho qüestionàvem tampoc.
1: Anècdotes. I ja per acabar, no sé si per la professió que has tingut, que crec que té molt a veure, bueno, amb la cultura de Menorca i de molts altres puestos, i no sé si voldries explicar o te va de recitar qualque rondalla, glosa o frase feta que t'hagi marcat, Abada, una rondalla, una glosa o una frase que t'hagi identificat.
0: Sí. No sé, que una cosa més concreta, no sé si la sabria, si ara me ven el cap. Per el que sí que quan escric, clar, he ampliat el meu coneixement a base de lectures i de sortides, però per jo m'ha resultat molt fonamental per escriure i per ratllar la llengua que jo he après a casa meva, no? Que he après a la família, amb els meus pares, no? I me surten moltes paraules, algunes que ja s'han mig perdut o s'han perdut del tot, o refranys que no els he pres de llibres, sinó que els he pres aquí amb ratllada cada dia, no? I això és una de les coses que jo m'han servit i me segueixen servint. I me sap greu que el llenguatge avui s'empobreix una mica, tal vegada perquè falta més conversa en famílies i, per altra banda, ja sé que una llengua no és una cosa estàtica, sempre evoluciona, no? Per molts de factors. Però crec que aquesta riquesa no s'hauria de perdre.
1: I no sé si recordes qualque frase feta d'aquestes que has après dels avis o dels pares o del carrer.
0: Sí, a vegades quan vas a comprar tot sol o amb altres, preu per preu, sabata grossa. Aquest m'ha quedat. I me surt a vegades espontàniament quan hi ha l'ocasió que hi diu amb allò, saps?
1: I de res, Joan, preu per preu, sabata grossa, així si mos creixes peu encara música brà.
0: Sí, exacte.
1: Moltes gràcies per aquesta conversa. Espero que qui mos escolti li hagi generat una estona agradable i li hagi inspirat motivacions per a la lectura, per a la llengua, per expressar-nos com a poble i molta salut i molt d'anys i mos veiem.
0: I gràcies per donar-me aquesta oportunitat de reviscolar i reviure records que si no es verbalitzen, no? S'arriben a esborrar a vegades, no?
1: Segurament ara te'n vindran molts més, segurament. Però l'ho dit, ben dit és i ben dit està, ja està.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far. La...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem, les tres boques es ponen.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ressona.
2: I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Pere Bona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.
3: Mallorca és el teu nom i el teu rei en jo.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria.
0: Tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'on anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai, que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí, ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí. Sí. I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fa.
0: Ah, després, a veure...
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tingui, sí.
0: És a dir, té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
2: Ja aprenem, tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, I no hem començat.
0: Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després ens agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina Radio Fa. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
2: Sí.
0: Jo no som crític amb els dies, jo hi solegnar bastant.
2: Tu eres, sí, dels dies.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar, que envio mails, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Després d'un 20 minuts.
1: No heu començat encara en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics...
2: Ui, llavor.
0: ...a dia i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això, quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici i tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquests correus? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, sí.
2: Pel·lícula? Vinga.
0: Pel·lícula, amb vela geminada i amb accent a seguir.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de diacrítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem, que demà...
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els de posar-me, hi ha un col que ho ha dit, els de posar-me aquí. I igualment, el català no és que digui que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament el posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també emprenen diacrítics. És a dir, en aquest sentit, no passem pena, no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen 2017
2: ja. Ara, 2018.
1: Abans, encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
3: Per feies accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, aixec gallina... Era, de tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i passeig.
2: Correcte.
0: No en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser. Això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons de prendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, a part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxx, també allà anava ple. I encara n'hi solen haver, de comentaris, Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa que,
0: clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, aquí, diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, però molt poc
2: més. I per què es va queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'equivocava antes.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic a qui m'ho sobreviuen i després xerram de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu 10, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial i d'un accent especial. És quan t'has d'arriba ser. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver ser, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, Si, quan t'estic dient quin du, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta en món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. És singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, és? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, tenen. Ara ja s'ha acabat. Quan t'han tret. Perdona, sí.
0: No, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte.
2: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Que, quan m'ho referim a... És que té vida a part, Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan és la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquests ets a saber, eh?
2: Sí, bien, aquests, bien, Cristian, sí. Bien.
1: No, ja veig, bé.
0: En du i metge a la meitat, crec. Sí, bueno, estem
1: ja... He comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, així.
0: Pere punyetes,
2: Pere punyetes.
1: Pere punyetes, molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-lo de si mateix, perquè en castellano a si mismo sí que en du.
2: No, a mi no m'és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans...
4: Es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir, de filtrar? Que el tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixa-mos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
4: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
4: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc. Vale. té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a l'acció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Xerro, com un xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
4: Oh. No,
0: i ja està, mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, jo
0: també, jo, tots són avantatges, tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà, o no?
2: Tot s'aclarirà, sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
2: Que és un joc? No, això és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És que, no saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en
2: du, que és
0: en du.
2: I jo per què no el troba a faltar? Jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que es mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple...
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cissé. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nessuna ma pensa cremi, so che son preziosi. Ando in cerca di mostrare su Marte per tutte le vaine. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

s'apaguen els llums, puges a tensió, tira'm fum, comença a fer calor.

però en canvi jo estic aturat. M'he quedat sense piles, som com un

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bon dia i alegria. Jo tinc una anècdota molt xula, molt polida, des de la primera gravació que vaig fer pel cap de Fibló, que va ser una entrevista en el Litros, i la qüestió és que ell me va explicar moltes coses. I una d'elles era que quan ell, que era membre d'un grup que es deia Punxa, i van fer de taloners a la Polla Records de Ferreries, l'any 91, abans de començar el concert, hi havia un grup d'amics seus que no podien pagar-se l'entrada. Eren, no sé si eren, 1.500 peles, que en aquell temps era molt, per gent jove. I ells van pactar amb l'organització que no volien cobrar, sinó que deixessin passar els seus amics. Llavors l'organització va acceptar i, bueno, aquest fet, aquesta història m'ha servit jo per explicar contes als meus fills. De fet, hi ha un conte versionat, no?, d'aquesta història, però que, com que transmet valors, doncs mira, aprofitant d'una entrevista amb mi, doncs, conta aquest conte que xerra això de valors, no?, d'amistat i de, bueno, que treure-li el profit. Vinga, una abraçada, salut!

Hola, Radio Farer! Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

0: Menorca no és terra de rius. La manca de carenes suficients fa que els cursos permanents d'aigua superficial ho tinguin complicat. Per més que els menorquins tinguem l'autoestima amunt i parlem de la muntanya del Toro, en termes de geografia, l'illa té les seves limitacions.
1: Època de muda. Capítol 18. El riu Vermell.
0: Hi ha, o hi havia, el cas del riu de Cala Galdana, que s'abastia de les confluències hídriques del barranc del Jandà. Les grans parets verticals que configuren aquest màgic indret facilitaven que la pluja caiguda a les planures adjacents infiltressin aigua que després trobava sortides en el tall del barranc i alimentava el torrent durant tot l'any. Actualment, les nombroses captacions destinades a usos residencials, turístics o a grans regadius de farratges posen molt difícil que hi quedin gaires fonts. Per això els torrents corren menys temps i ja no compleixen amb la condició de rius. Però els geòlegs expliquen que hi ha una part de l'illa que té la seva gènesi associada precisament a grans cursos d'aigua dolça. Fa uns 250 milions d'anys, enormes rius transportaven còdols, grans d'arena i argiles des d'espais muntanyosos imponents, que es dipositaven al fons i s'anaven sedimentant. Els nivells d'òxid de ferro d'aquells indrets van tenyir els materials d'un color vermellós. Quan guaitàvem el fabulós espai de la platja del Pilar, l'ocre de l'arena es troba guarnit de turons vermells que són les roques formades en aquells rius pretèrits. Composicions que acostumen a tenir partícules de quars, motiu pel qual reben la denominació popular de pedra esmoladora. Els rius, els torrents, tenen la seva pròpia llei. Són les lleres que acaben rebent l'aigua recollida des de grans extensions de terreny. Si plou molt, es desborden, conquereixen terres i carrers, fins a tornar a reunir-se per anar cap al mar. La saviesa antiga procurava sempre que l'aigua no agafés velocitat, perquè és quan adquireix un gran potencial de destrossa. De vegades es feien canals permeables, d'una inclinació molt suau, a fi de reconduir les pluges amb tranquil·litat i mirar d'infiltrar-ne al màxim dins els aqüífers. Es preveien zones d'inundació controlada, també pensades per frenar la força de l'aigua i qualque bassa d'acumulació. En determinats llocs es feien gruixades parets transversals, anomenades fortins, amb el mateix objectiu. La Unió Europea ha treballat aquests criteris en l'actualitat. Davant dels nombrosos informes científics que adverteixen de la major probabilitat d'esdeveniments climàtics extrems, es busquen maneres de gestionar-ho que siguin realment assumibles i efectives. En aquests manuals, fets en base a experiències prèvies, es recomana mantenir operatius al pas central de rius i torrents, però també conservar i recuperar la vegetació de la vorera, perquè ajuda a frenar la força de l'aigua. No és una cosa o l'altra, és una cosa i l'altra. En el nostre entorn, hi ha qui creu en netejar completament els itineraris fluvials i, si pot ser, en cimentar-los. Una política que provoca l'acceleració del pas de l'aigua i que convé pensar molt bé, perquè a qualque punt posterior es faran notar les conseqüències. És un debat que s'anirà madurant a mesura que es repeteixin episodis importants de tempesta. En aquells moments en què l'illa respira, és bo de passejar pels itineraris de la Menorca vermella, recordar els seus orígens i pensar en els reptes actuals.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

de voltes gegants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vaig disfressat, pur camuflatge, som part del bosc.

0: de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Cava.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: No sé que té seguir terra.

0: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records. Mira, llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Avui conversam amb en Vicenç Marí, protagonista accidental, entre cometes, del cap de setmana passat, ja que el 17 de febrer del 2024 va guanyar el primer torneig de rap en català, Catalunya Freestyle. El tenim aquí nosaltres perquè us expliqui aquesta experiència i perquè descobrim un poc aquesta habilitat d'un glosador, d'un conegut glosador aquí a Menorca, però ara un conegut raper a Catalunya. Hola Vicent, com estàs?
2: Bones tardes o bona nit. Molt bé, molt bé. Gràcies.
1: Començant per l'actualitat, com te vas plantejar de participar en aquest premi o en aquest concurs?
2: Bueno, si t'he dit la veritat, van començar... Jo tenia una relació d'incursió en el rap improvisat. Bueno, el rap després té diferents branques també, hi hauria el rap com a gènere més musical, però després hi ha la branca més improvisada que té paral·lelismes en la glosa. I sí que havia fet petites incursions, que després suposo que en xerrarem de com va començar tot. I bueno, sempre m'havia picat la curiositat de dir, hi deu haver Catalunya quelcom més que deu rapejar així en català i això, i estaria bé sabre de si existeix quelcom més i tal. I bueno, no havia aconseguit mai establir contacte amb ningú, ni sabre ni tenir informació. Resulta que per xarxes socials, el mes de desembre, vaig veure publicar que armarien un campionat de rap improvisat o de batalles de gallo o de freestyle, el que li vulguis dir, té diversos noms. I vaig pensar tot d'un desembre, dic, hi aniré i coneixeré gent i bueno, intercanviarem i farem amistats i intercanviarem opinions i punts d'estat. Però després, bueno, no sé si per tema de la rutina del dia a dia, se me va refredar un poc l'idea i no hi aniré, jo ja no tinc res que fer, això... Llavors he quatre lotets jovenets i no hi aniré. Però després de gener ells van tornar a activar un poc la propaganda i va haver un dia que vaig aixecar i dic, mira Vicent, això és un tren que no tornarà a passar, fes-hi i ja està. I serà una vivència, ho hauràs viscut. I així va ser com vaig decidir per anar-hi, la veritat.
1: I bueno, tu ets un glosador actiu, o sigui, normalment participes en glosats, te veiem en bastant de programes i de bueno, programacions de glosa o de glosat, i com te prepares per participar en el freestyle? Te planteges o vas un poc amb la idea de que empraràs la glosa com a eina? O com te prepares? O si te prepares?
2: No, la glosa com a eina no la puc emprar, d'acord? Puc emprar alguns elements comuns que tenen el rap i la glosa, però dir anar allà i faré glosa no hi cap, d'acord? Perquè no s'adapta, la mètrica de la glosa no s'adapta a la mètrica de rap. Tot d'un desembre, quan t'he dit que m'ha sorprès la notícia, vaig pensar, dic, he de fer un esforç, i d'entrenar, tenc un company aquí... El Castell, en Marc, que el coneixen com a Fausto, també és un rapero habitual de Menorca, però improvisat, però en castellà. I m'ho duim molt bé, ell és bastant més jove que jo, però bueno, m'ho duim molt bé, tenim molt bona relació d'amistat. I sí que a vegades ell que ha intentat anar a un campionat a nivell nacional espanyol, com a Red Bull o això, o s'havia de preparar per anar a qualque competició a Mallorca o a la península, hem estat entrenant junts, jo l'he fet un poc com a de sparring, que diuen, d'ajudant, i sí que hem fet temporades que han estat entrenant junts d'una manera més sistemàtica. Però bueno, ara ho teníem bastant retut, ell també ha començat projectes de vida nous, un parell i tal, i bueno, ho teníem bastant aturadot. Jo el desembre m'haig proposat dir que deixar-me amb en Marc i he de fer un esforç i entrenar X dies per setmana. Però bueno, la veritat que després es va desinflar com un suflé i no vaig entrenar. I quan es gener vaig dir, sí, vés-hi, el que te comentava abans, vaig quedar un capvespre amb ell. Un capvespre, me va anar bé haver quedat, vaig tenir bones sensacions aquell dia, ell me va donar molt d'ànimos també, però bueno, entrenar, el que se diu entrenar, i el que m'hagués considerat ara, tot i haver guanyat, considero que per fer un paper un poc més aclarit encara, que crec que som capaç, hagués hagut d'entrenar, i no vaig saber ja que no vaig entrenar.
1: I així, aquesta o facilitat o aquesta aproximació en el rap, d'on sorgeix i quan sorgeix?
2: Bueno, això és una història que sorgeix, crec que és que s'inici, la llavor de tot, és allà per l'any 19 o 17, és que no m'atreviria a dir-ho, fèiem una actuació conjunta a la Biblioteca de Mo amb motiu del dia de la poesia, o de Sant Jordi, tampoc ho recordo molt clar, també que té molt mala memòria. I fèiem una actuació conjunta del Saturrani de la Biblioteca de Mo amb el grup de rap menorquí orgànic. D'acord? Ells no improvisen en aquell moment, però sí que fèiem una actuació on nosaltres glosam i ells després canten unes cançons seves, nosaltres tornàvem a glosar, és a dir, anàvem alternant uns amb els altres. Jo allò m'va agradar com va quedar l'actuació, me van agradar les lletres d'aquells al·lots, me va agradar veure públic jove que no havien vist en esglosat fins a aquell moment, i allò me va despertar una curiositat, no? I, bueno, paral·lelament, simultàniament, amb aquella actuació, hi havia un boom a nivell carrer de molt de jovent que entrava a fer rap improvisat. Hi havia tot el moviment de rap improvisat espanyol, allò havia esclatat, estava super de moda, i al castell mateix hi havia un ranxet de jovenets, jovenetes, sobretot jovenets, però que quedaven cada fosqueta a cada cor, dale que te pego, batalla, dale que te pego. I jo amb el coquet de la biblioteca, sapiguent que aquesta gent quedava allà, i m'hi vaig atracar un fosquet. Dic, bones tardes, calcú me coneixien a lo millor d'escola o això, però bueno, si atracava gent de Mo i gent de Sant Lluís i de pertot. Dic que puc mirar, sí, pots mirar, sóc aquí, tothom és benvingut, però ja que m'han acollit d'una manera que me va sorprendre. I vaig mirar, vaig fer la xalada, la veritat que vaig fer la xalada de sentir-los, l'ingeni que tenien, la manera que ho feien, les ganes que hi posaven, i me'n vaig tornar cap a ca meva, ja mig cantorrejant pel carrer. Crec que me recorda la primera vegada que vaig sentir gloses. I si quan hi havia anat era un coquet, en sol de màgia era un cocot. I vaig tornar. I dic, el lots torn, dic, jo avui m'agradaria provar-ho. Clar que sí, Vicent, clar que sí, que pega ni una. Ja te van dir que aquí tothom. Dic, vale, però dic, tinc un problema. Dic, jo en castellà no sé rimar dues paraules seguides, és impossible, se me bloqueja el cap. Dic, jo vaig aprendre a rimar en català o en menorquí, dic, i m'haureu de permetre que ho provi. I que sí. Sorpresa majúscula per jo, perquè moltes vegades, i ja sé que no és la mateixa situació 100%, però moltes vegades m'he demanat què passaria si vingués una persona i m'ho digués que puc glosar amb vosaltres, sí, però ho faré en castellà mentre vosaltres glosar en menorquí. Quina seria la resposta nostra? Ho deixem interrogant. Me van acollir magníficament bé, me van donar, sense, ells rapejaven d'una manera molt natural, això també m'encandilava molt, perquè me recordava a les històries que havia sentit de Mestre Malder quan m'ha ensenyat a glosar, d'aquella gent que no havia anat a escola ni havia anat a formació perquè li mostressin a glosar, i glosava desnatural, que deien nosaltres els glosadors, i aquells al·lots rapejaven desnatural. No te sabien explicar quina mètrica tenien els versos, ni com era les rimes, si empraven rima consonant, no ho sabien, no t'ho sabien explicar. I es rapejaven perquè allò els hi sonava, els rapejaven de natural. Jo m'encandilava, també m'agradava molta atenció. Jo, tot i ser glosador, me'n van mostrar els fonaments de la glosa, no me va venir des natural, no? I bueno, i així, a poc a poc, tot d'una, clar, allò és foc de crema per dins, i quan pues, me vaig ajuntar amb aquells olotes, com ja te dic, i bueno, allò m'ha servit per arribar a un moment que ja tenia una tècnica bàsica més o manco acceptable en rap, i a poc a poc també me vaig anar desvinculant, perquè, bueno, la diferència de generació i d'inquietud pues, és diferent, i el coneixement que jo tenia, o que havia adquirit gràcies a ells, pues, el vaig emprar un poc per això, per fer actuacions de glosa i rap combinades, on, per exemple, ens han tornat a trobar amb orgànic diverses vegades, i amb els d'orgànic, el que hem evolucionat, així com la primera vegada només va ser ells feien rap, nosaltres feien glosa, ara feien glosa, feien rap, i en el final, ells perden el seu punt de confort perquè se'n van cap a improvisació, cosa que no és habitual amb ells, i jo perd el meu punt de confort perquè me'n vaig cap a rap vinguent sí. de improvisació. I bueno, ho han emprat per això. I després el que van tenir també així remarcable, troc que era l'estiu de 2022, ens van convidar en Joan Moll i jo, en Eva Cardona de Sonadora, per fer també una performance d'aquestes, però aquesta vegada, en vez de ser amb orgànic, era en Narcano, que, bueno, per qui no ho coneguin, és un glosador, ai, perdó, és un rapero a nivell internacional castellano parlant, que està campió de campió de la Red Bull, que és la competició per antonomàcia. I, bueno, va sortir també una balada molt xula.
1: I així, de qualque manera, sí que tenen qualque cosa a veure, no? Encara que no sigui en sa mètrica o sigui en sa manera de rapejar o de glosar, sí que hi ha qualque cosa genètica allà darrere, per entendre genètica com algo que roda dins de, tant de rap com dins de sa glosa, no?
2: Jo sa glosa i el rap sempre els he vist dos fenòmens, no m'atreviria a dir iguals. A lo millor podrien discutir si són germans, però, bueno, cosins, segur, perquè tenen un fonament... Quan és improvisat, me refresca, tenen un fonament, que és això, crear una poesia oral improvisada. Això és subjectiu. I, per tant, aquí intervenen factors mètrics i intervenen factors de rima. I això, cada un amb les seves diferències, però al final són els ingredients que has de barrejar perquè te surti la composició poètica.
1: I de Vicent, tornant-te en el premi, quina rebuda vas tenir per l'organització de Catalunya Freestyle?
2: Bueno, sí, no me coneixien. La veritat que no me coneixien. Com t'he dit abans, no havia estat capaç d'establir contacte amb aquesta gent. Sí que quan vaig veure que ho publicaven vaig fer un parell de preguntes abans si era obert a tothom, si hi havia qualque tipus de limitació per edat o per procedència. Me van dir que no, que era inscripció gratuïta. I vaig arribar allà i bueno, res, me vaig inscriure. Hi va haver una estona de pausa, que suposo que ells acabaven de preparar pues, bueno, tot el sistema musical i això. I van sortir a un gran pati que feien en el local aquí on estaven i ja hi havia raperos en rotllo que practicaven. I jo, la veritat, que m'ha agafat un pot de por en aquell moment perquè vaig veure bastanta qualitat i vaig pensar, Vicent, amb un punyat estàs fotut, no aclariran res. I sí, m'acompanyava el fill meu, va voler venir del viatge, el fill gran, i papà, prova de... Dic, no, que en aquell moment estava nerviós perquè dic, no ho aclarirem en això, no ho aclarirem. Però bueno, va, no ho aclarirem. Al final havíem viatjat, era l'experiència, clar que quanta puntes vols intentar competir, però bueno, si m'haguessin tret a primera ronda, haguessin acabat de veure la jornada des de la banda del públic i tan tranquils, una experiència més, no?
1: Exacte.
2: Però bueno, sí que vaig veure raperos, improvisadors que repetjaven molt bé i fluïen molt bé les bases, i pensava, bueno, dic, això aquí estarà renyit, ens haurem d'esforçar. I no me vaig donar a conèixer, com aquell qui diu, fins a primera actuació. Sí que el meu perfil, per edat o per estètica, potser podia cridar un poquet l'atenció tot d'una. I, bueno, estratègicament també vaig provar d'agafar un perfil baix, no vaig voler cridar molta atenció en cap moment, i les armes meves els vaig decidir mostrar en el moment que me tocava actuar. Llavors sí que es ve que hi havia rapers que fluïen molt bé, és a dir, musicalment anaven molt bé, i potser perquè... Diguem, un bon improvisador de rap té com a dues cames, com a dues branques, dues columnes, no? Una és de fluir la musicalitat de la base, seguir la música, i l'altra és el fet de crear el discurs improvisat. Llavors, quan et dic, n'hi havia que fluïen molt bé, però després no acabaven de rematar el discurs, no? I el cas meu, potser era un poc en revés. Jo sabia que tenia bona oportunitat, bona capacitat.
1: És lèxic, ve de sa glosa, no? Un poc, també s'entreno de sa glosa. No?
2: Crea't la idea, que és el mecanisme que jo estic acostumat a sa glosa, i la vas desenvolupant. I a lo millor, pues, per falta d'experiència, de pràctica, de coneixement musical, pues, no tenia tanta aquesta branca. Però he de dir que tot d'una vaig la primera ronda, que era eliminatòria, érem 100 que mos havíem inscrit, i vaig dir que vaig intentar destacar, i llavors vaig intentar crear tres acudits, bastant contundents, les tres estructures, les tres gloses, perquè ens entenguem, les tres patrons, ells diuen un patró, seria una glosa, no? Una unitat, bastant contundents, per, a la fi de cridar l'atenció, perquè vaig pensar, som 100, si no crido un poc l'atenció ara,
1: te descalifiquen, sí.
2: Molt bé, gràcies, bona nit. Quan tu n'hi ha 50.000 d'iguals. I allò va quallar. Jo crec que la gent m'havia vist amb una imatge i després quan me va sentir que repetjava, pues, bueno, els hi va agradar, els hi va sorprendre i la veritat que van tenir molt bona acollida les tres cançons que vaig fer en aquell moment.
1: Jo he sentit qualque rima, o no sé si es diu rima o es diu glosa, però sense que la gent respon, no? Amb crits, amb sorpresa, no? I tot això que comentes, amb aquestes petites rimes que he sentit per les xarxes socials, sí que, a més, li dius, no? Troques a final, fins i tot, en el finalista, li dius, no sé què t'he de contestar perquè no m'has dit res, no? És un poc això, no? Vale, tu has rimat molt bé, però no m'has enviat el missatge. Això és el contrari que tal vegada passa en la glosa, no? Que hi ha un missatge ocult o una ironia o aquest sarcasme que pot haver dins la glosa. Jo crec que això es veu molt clar, no? En la teva manera de repetjar.
2: Sí, això eren les armes meves i els de tenia clares. I a la final, concretament, que m'ha tocat amb en Daura, amb en Gara, en el lot de Banyoles, he descobert, i bueno, me va caure molt bé. Vam fer molt bona amistat també després de baix escenari, que això també és important. I jo crec que l'unió, que m'haguessin pogut fusionar ell i jo, haguessin fet un raper bo per anar a competir a puestos molt important. Ell tenia una musicalitat molt bona, molt bona. Sí. Vull dir que sí, qualsevol estil de música que li van posar, i li faltava un poquet d'ingeni que potser jo sí que tenia en aquell moment.
1: Aquest tipus de concursos o aquest tipus de posada en escena, no sé si és mig pregunta, mitja reflexió, però trobes que en el món de la glosa faria que s'hi aproximi gent més jove?
2: S'ha anat renovant la plantilla de glosadors i es ve que surt gent jove. On no hi ha tanta gent jove és en el públic. Val? Tot i que també en aquest moment s'he de dir que és la meva senzilla opinió. La glosa menorquina és un moment dolç. Crec que hi ha espais on sí que ve gent jove i s'està interessant gent jove. Val? Dit això, la glosa menorquina és un fenomen cultural antiquíssim i s'ha mantingut molt fidel a la seva estructura i a la seva musicalitat fins ara. I les formes, a poc, van tornant arcaiques. La primera vegada que sents cantar les porgueres, que és la tonada de la glosa menorquina, moltes vegades crides atenció perquè és una música i un cant arcaic, d'acord? I bueno, qui sap apreciar el valor de so, molt bé, perquè és un valor afegit, però és qui no té previst apreciar-ho, tot d'una li pot crear inclús un rebuig, li costa a vegades, d'acord? I nosaltres que hem fet a vegades cursets a les escoles i això, hem vist que xocava molt a l'alumnat. I d'ancians en establert contacte sempre intentam posar, igualment que posant quartetes més alegres de música popular, tipus l'Amo Son Carabassa o la Morena de Torret, bueno, qualsevol de sona que són com a més alegretes, més dinàmiques, també hem descobert, i sobretot en Abel Villalonga, que és qui va ara fer cursos i això per les escoles, i en Pele també, quan afegeixen cosa de rap, una petita mostra, l'atenció dels alumnes es capta tot d'una. Al final, és el dia a dia seu, aquest tipus de músiques més electròniques, més de bombo caixa, sonen moltíssim per xarxes socials, per les ràdios, i els crida molt l'atenció. I et sorprenen, i és un canal que ens permet activar l'ins interès i a través d'aquest canal després arribam a la glosa.
1: Tu t'hi veus repetjant aquí a Menorca amb aquest perfil de freestyle? Trobes que trobaries un context o trobaries les persones per poder-ho fer?
2: Difícil. Se pot arribar a fer, eh? Sí que es ve que hi ha companys de dir que una temporada havíem estat provant, però eren glosadors, no eren rapers, no? I no som rapers, he anat a la zona, però jo si m'he de definir, me defineix com a glosador. Difícil perquè no sé si tenim públic, que potser també en tindríem, però bueno, no tenim prou quantitat de persones que en aquest moment puguin rapejar en català, així en format improvisat, saps? No ho sé, jo el tema de si és rap... Clar, jo no ho veig com un tema de substitució, d'acord? Ho veig com un tema de conviure i d'evolucionar. Nosaltres, els glosadors menorquins, xerrer de nosaltres, però bueno, podria xerrar dels nostres germans mallorquins, perquè també prenem camins paral·lels, de cada vegada introduïm més tonades, val? I sense oblidar ni menys tenir la nostra tonada principal, és el sumun, i és el sumun, i nosaltres ho estimam, i per nosaltres és la bellesa, però sí que introduïm, perquè creiem que hem d'innovar i hem d'anar introduint coses.
1: Sí, com les dècimes, no? De vegades...
2: Les dècimes els tenim ja molt naturalitzades. I van trobar, m'ho ha dit, molt de debat i molta polèmica a nivell de glosadors, però van trobar un poc la mesura. Ja és no passar tanta pena fer. El que agrada queda, i el que no agrada se deixa de fer, i no passa res.
1: Sí.
2: I bueno, és això, és provar. I el glosador ideal, o el glosador amb majúscules,
1: fa octaves.
2: Per què no pot ser aquella persona que sap improvisar damunt diferents varietats musicals, incloent el rap? No sé si m'explic.
1: Sí, sí. El cant improvisat és un art, i tant a Menorca com a Mallorca i com a molts altres indrets, no? Perquè podríem fer un repàs de cant improvisat a nivell mundial com a eina de transmissió oral i de comunicació. I segurament ve de temps ancestrals. Supos que ara te demanaran si continues, si vols participar a nous tornejos o classificacions, perquè ara sembla que a partir de l'any que ve també hi hauria classificatòries per participar en el torneig final.
2: Ara encara estic, la veritat que encara estic digerint tot el que m'ha passat dissabte, que és molt recent. No m'ho esperava gens, la veritat que no m'ho esperava, ho intentava guanyar, però no m'ho esperava. I després tot el tema que ha generat, que s'ha inflat moltíssim a través de xarxes, mitjans de comunicació, i que en aquest moment ho estic digerint encara. No havia de ballar pràcticament a l'escenari, i m'ha fet gràcia perquè m'estaven fent una entrevista per un diari de Catalunya, una entrevista filmada, i me demanava el reporter... Diu, bueno, diu, com creus que aquesta victòria afectarà la teva carrera de cara a defensar el títol l'any que ve? Vaig riure, dic, carrera, dic, i jo tinc una dona, tinc dos fills, tinc una feina, tinc un projecte de vida muntat, dic, i no ten temps material per entrenar ni per tenir una carrera. M'ha fet gràcia, és una anècdota ben que dic, que no crec que torni l'any que ve en el torneig. Som conscient que el que m'ha passat, no anava a dir el que ha fet, no, el que m'ha passat té una repercussió i som conscient de que aniré a glosar i se me demanarà que a qualque moment que també pugui repetjar qualque cosa. Som conscient que potser des de Catalunya me convidaran qualque vegada a fer una exhibició. Tot això som conscient, no dic que no hores d'ara, però enfocar les meves energies vitals a dir... He de seguir perquè aquí ara comença una història, jo puc estar, he de mostrar que tenc nivell, puc estar entre 5, puc estar dins el circuit, perquè ens entenguem, un circuit professional o semiprofessional, no sé què es crearà.
1: Sí.
2: No, perquè no estic en aquest punt vital, ni d'edat, ni de rutina, ni d'organització.
1: Bueno, sobretot pas a pas, glosa a glosa, i a poc en poc pues, anar prenent decisions i segurament... Com qualsevol improvisació, doncs segur que improvises molt bé. I enhorabona per aquest premi i espero que ens veguem en el pròxim glosat i puguem gaudir de sa glosa i també de rap, qui sap. Gràcies, Vicent.
2: I tant. Molt bé. Moltes gràcies. Molt agraït.
0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar sa ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començàvem aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga,
3: En Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, el club de Mercadal. I és, clar, ets l'únic que queda i ets l'únic que mos pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50, 60, que era quan ell va començar a jugar. Que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor de jadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc de jadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. En poc que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: I algun cop has tingut algun problema amb un turista al fotografiar-lo que s'hagi emprenyat o...
1: De veres d'imatge o...
0: Bueno, hi ha gent que no li agrada.
2: La principal reacció que m'he trobat fent aquest reportatge és d'amabilitat. O sigui, realment vaig posar aquest nom d'un parc temàtic perquè la gent se sentia que està un parc temàtic i ets el fotògraf que li està fent la foto, que tu penses, ai, la mare, quina foto t'estic fent, amb quina situació, sobre són angulars, per tant, t'estic posant la càmera davant i és agressiu. I li feien il·lusió, inclús deien, si no ha sortit bé, repetim. I dic, no, si jo el que vull és que sigui esporàdic. Inclús alguns m'havien convidat a cerveses, hi ha una foto que està un home que és vestit de bebè. Jo estava fent una cervesa amb aquests nois perquè em van convidar. M'he trobat alguna situació desagradable en llocs d'espera. Per exemple, quan estan fent turisme no, però les fotos del port, que estan 2 hores esperant un taxi, aquí la gent es posa nerviosa, saps? I ja no li agrada tant sortir retratada.
1: Però jo vull tornar a aquests homes que estaven fent cerveses. Com va ser? Et van explicar la seva vida? Et van...
2: Clar, jo estava...
1: Tu els havies de parlar, també.
2: Sí, clar, jo estava morint-me de calor. I estava caminant per allà. I jo, quan he conegut més gent fent aquest reportatge, és buscant ombres on refugiar-me, perquè feia molta calor. Llavors, jo estava caminant per allà a platja buscant situacions i de cop vaig veure aquell home disfressat de bebè, bevent cervesa d'un biberó i amb 4 borratxos i dic, vale, aquesta foto l'haig de fer així com sigui. I aquí, en aquell món, jo havia triat un estil de fotografia. Llavors sabia que m'havia de posar dins l'acció, que fos un angular, que estiguessin a prop, etc. Llavors sí que em van veure com marejant una mica per allà al raconet on estaven ells, com fent voltes mig dissimulant, i els va fer gràcia que portés una càmera. Llavors van ser ells els primers que em van interactuar de fes-nos una foto. I a través d'això em vaig posar a parlar amb ells un rato, em van demanar una cervesa, vaig dir, perfecte, perquè són les 12 del migdia i porto 3 hores aquí caminant. I a través d'això ja, quan fas el xin-xin, que inclús el vaig proposar jo, vaig dir un brindis, no sé què, i aquell moment, de forma esporàdica, vaig poder fer la foto. És esporàdic, perquè no és esporàdic 100%, perquè tu estàs formant part de l'acció, però no és una foto de, ei, feu un xin-xin i espereu-vos aquí, sinó jo estava amb aquest grup de Manchester.
0: És orgànica, no? Busques aquesta organicitat, les situacions i els moments, i normalment no demanes permís, llavors, o sigui, intentes passar desapercebut, d'alguna manera.
2: Aquest reportatge és difícil passar desapercebut, perquè sí que és veritat que estàs molt a prop de la gent, no és un teleobjectiu de... al buscar situacions absurdes t'hi has d'apropar molt. Llavors, passar desapercebut i et trobes en situacions d'un noi de 25 anys caminant per la platja vestit de negre amb una càmera a la mà, doncs, a mig estiu és raro. La gent diu, què fot aquest aquí? Però...
0: Vestit de negre, detall.
2: Però sí que és veritat que...
1: Com és que anaves de negre?
2: No, jo és que és com el meu uniforme de treball, com em sento còmode amb una samarreta negra, si no faig pitjors fotos.
0: Clar, l'estiu això perjudica.
2: Saps com els futbolistes que es fan la creu quan surten al camp? Doncs jo vaig a sortir amb samarreta negra a fer fotos.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

La natura segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que ens envolta.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes d'abril, s'enclova, esclata.
2: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador, Sam Pons.
1: S'enclova és una planta molt coneguda a Menorca. Durant la primavera, encén el camp de silla d'un intens color magenta.
3: M'agrada s'espigolar i anar replegant espigues.
1: És originària de la conca mediterrània occidental. Es va introduir a Menorca com a planta farratgera ara fa un parell de segles.

0: pertany a la família de les lleguminoses, un tipus de plantes que les seves rels tenen uns petits bonys amb uns bacteris que viuen en el que es diu una simbiosi.
1: M'agrada s'espila i anar replegant espigues.
0: La simbiosi és una relació entre dos organismes que fa que un depengui de l'altre. Aquests bacteris són capaços de fixar, és a dir, agafar, el nitrogen de l'aire, que després és aprofitat per la mateixa planta.

Per aquest motiu, Sant Clova no ha de mastegar adobs i, a més, fertilitzar la terra. És per això que antigament era un farratge molt preuat i que, a més, agradava molt en el bestiar.

0: amb la introducció de nous tipus de farratges, Sant Cloa va caure en desús. Però actualment es torna a fomentar la seva sembra pel fet de ser un cultiu molt ecològic i que no necessita tractaments.
1: M'agrada s'espiula i anar replegant espigues.
0: Sant Cloa atrau una gran quantitat d'insectes pol·linitzadors. Diuen que la mel d'en Cloa és de molt bona qualitat. Ja veig, idò, que amb aquesta planta tots són avantatges. Un bon exemple de com el retorn en el passat acaba sent una bona aposta de futur.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri?

0: Sí, és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi top de rècord, antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig, clar, vaig sentir el tema de la CDT i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDT i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, em vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la. Som la mà si està furiosa.

gent, el cel blau per la roqueta, ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de ciment.

trimestre de iòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

0: Avui tenim el privilegi de poder conversar amb en Toyo Pons. En Toyo ha viscut molt de prop la lluita per la defensa del territori, tant acompanyant comunitats a Mesoamèrica i Amèrica del Sud, com posant el seu propi cos en la feina i la lluita aquí a Menorca. Benvingut, Toyo.
1: Gràcies. Molt content de poder participar en Ràdio Far.
0: Bueno, és un gust per nosaltres també poder tenir aquesta xerrada. En Toyo i jo no mos coneixem. De fet, ha estat curiós perquè ha estat a través de Nòscar, una persona que viu a l'Amazones en aquest moment, que mos ha recomanat fer aquesta conversa, així que en part te l'hi dedicam a ell també.
1: Sí, Nòscar González.
0: I el saludam des d'aquí, des de Menorca.
1: Sí.
0: Bé, la primera pregunta és, què és per tu, la terra?
1: La terra... Bueno, jo tota la vida he estat, o vaig a ser fuster, fins als 50 anys, i per tant tenia una visió un tant minvada del tema de la terra, fins que vaig tenir la sort de conèixer el poble indígena Mapuche de Xile, que allà vaig entrar dins el seu cor en quant a tot el que feien, com ho feien, per què ho feien. I allò, la veritat, me va canviar molt la visió de la terra, del concepte de terra. Mm. Ells, el seu nom ja ho diu, Mapu vol dir terra, i Che vol dir gent, gent de la terra.
2: Ses Mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Res, m'agradaria començar aquesta entrevista per donar a conèixer en termes més generals la vostra pràctica artística i la pregunta és com la descriuríeu.
1: Bueno, creo que siempre partimos de la idea que podemos hacer grietas en la realidad y eso parte de la práctica que hacemos o del más que práctica la vida, ¿verdad? Porque no separamos vida y arte.
2: I llavors estem com arrelades dins del que denominem la poètica filosòfica de l'amor subversiu i les cures extremes, dins de la nostra pràctica artística, dins de la nostra vida en general, perquè poques vegades o mai pues això no se separa una cosa de l'altra.
0: Què és per vosaltres amor subversiu i cures extremes?
2: Doncs la humilitat.
1: La escucha, la respiración, contigo, con la otra, con todo.
2: El compartir.
1: La comunidad.
2: La sinceritat, la tendresa.
1: I la revolució.
2: I la radicalitat en tot moment.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: En què t'ha ajudat? Per què t'ha servit? Si la teva vida anterior trobes que has fet de venir a les marxoses t'ha ajudat, atracat el micro.
2: Estic atordida perquè no m'havia de pensar jo mai. Ai, perdoneu, que avui estic molt ronca. No m'havia de pensar mai que jo fos una piqueta d'artista. No m'havia de pensar mai que jo fos un poquet artista. Però veig que un any darrere l'altre, pues, encantada de la vida.
1: L'any passat què vas fer?
2: L'any passat era una bruixa i enguany som un pare de família, de que compte nostre, i pare, i bueno, seguirem endavant.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra i narra, com de costum, Andreu Iamburu. Per mi és un plaer, com sempre, estar aquí. I avui tinc una invitació més enllà de la pròpia història. Us vull convidar a que, a part de compartir amb jo aquest conte, de permetre que les paraules dibuixin tot el que ara dibuixaran en la nostra imaginació i en el nostre cor, la invitació també és a que, si teniu una estona, aneu a qualque biblioteca i cerqueu aquest conte, perquè té unes il·lustracions brutals, unes il·lustracions tan màgiques que et transporten en el món de Milo, que és el protagonista d'aquest conte, i que serà divertit també comparar quin món us heu imaginat a través de ses paraules i quin món va imaginar l'il·lustrador d'aquest conte. Així que allà queda la invitació. Per ara, com només tenim la paraula, permeteu que sa meva veu entri i us acompanyi. I entre

0: tots i totes dibuixem aquesta història anomenada El darrer llop. Va, desconnectem un poc de la realitat, que ja la tenim molt vista, i endinsem-nos en aquest conte.
1: Andrea Oyamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
3: No

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una brusqueta. Brusqueta.
3: Hola.
0: Papau.
3: Papau.
0: Viu de porcajades! Avui mos passant d'eufòrics.
2: Uf, sí.
4: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més, que no sigui pagar focs, que ja tinguin prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
0: No!
1: No!
2: Afirma un membre: resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro és de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
0: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
0: Això no es pot permitir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
0: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa de poblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
0: Vamos, check!
2: Rodeat dels campaments de Sat Salinum, Coves Novum, Can Amargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics!
0: Ui! Cago en dena!
2: Vamos, ahí,
0: resistència!
5: Porcatjades! Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Llegeix Llandrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Biblioteca Freak, capítol 64. Ens carrellarem d'una obra i una autora que tenia pendents des de fa molta estona. Rellarem de Un mag de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin. Una obra de fantasia en què acompanyarem en el seu protagonista en un viatge per un món de mar i illes a la recerca de l'acceptació i equilibri de la nostra dualitat humana. La nostra part de llum i la nostra part de foscor. Una obra exquisida que es pixa sobre el famós i intocable Harry Potter. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: Perquè som mares, exacte, som mares, na Gavi i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
2: Effectively wonder.
1: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
2: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
3: Gavi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. Radiofar se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'or. Tu que és bo, sí?
2: Sí, va.
1: Ai, aniré a la puta una volta. Com és bo, l'elefant?

mos agradava prendre l'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

Avui entrevistam en Guillem Llorenç, músic menorquí més conegut com a Rudimentari, per xerrar sobre el seu nou disc, Mala Herba Sempre Creix.

0: Molt bon dia, Guillem, com estàs?
1: Bon dia, content, content de poder
0: Sí?
1: estar amb vosaltres.
0: Que bé, me feia molta il·lusió realment d'aquesta entrevista. Després t'explicaré per què. Però bé, primer de tot, enhorabona pel disc que acabes de treure. Malherba sempre creix. Què tal,
1: Bueno,
0: això? Com ho dus?
1: Gràcies. I no, bueno, la veritat que... Bueno, bé, i una descàrrega, perquè després d'estar aturats un any i que és això, no? Que a vegades dius, i què heu fet amb un any?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, doncs... Pues,
0: Molta feina.
1: Sí, no, no, i que primer de tot, que dic, que nosaltres, òbviament, la música no dona de viure ni de bon mm-hmm. tros, i que compagines una doble vida de això, no? De feines personals, de tots els projectes, i després de trobar hores de, pues, de creació, de no sé què, d'anar a l'estudi, després de... I quan un gestiona el projecte, pues, ja ni... Diré, no? Però de tasques que no són transparents, de xerres i dissenys, i vas a fer uns vídeos i vas a fer mm-hmm. unes fotos perquè no sé quantos. Però bueno, molt bé, molt bé, molt content això de poder tornar a tenir música nova, que en sa broma m'ho van recordar a una altra entrevista. Jo feia 3 anys que no traies...
0: I dic, tu, oi, quin vertigen!
1: I dic, madre mia, no feien res! Així que, bueno, contents, contents.
0: Molt bé. Bé, nosaltres aquí ja te coneixem i cosa més, però per qui no te conegui, com definiries l'essència d'en Rudimentari, la teva essència com a artista, tant en àmbit com més líric, musical, com per el que fa les lletres, el missatge?
1: Mm. Bueno, a nivell líric, que a vegades ho xerram entre nosaltres, però bueno, sí que a vegades me surten lletres més explícites,
0: mm-hmm.
1: però sí que crec que m'agrada xerrar com més a lletres universals o d'històries que puguin arribar, bueno, no ho sé, no? d'una manera més propera, no? Que a vegades hi ha certs artistes o gent que escriu que té molta gràcia per escriure parrafades explícites. Mm-hmm. Jo crec que no sóc un gran lletrista, sempre ho dic. Escric de la forma que puc i com bonament sé. I bueno, sí que es projecta, crec que és això, no? Que Rudimentari, ja la intenció del nom ho diu, un projecte humil, casolà,

0: o de poble, no? I aferrat a les arrels i a la nostra cultura, identitat en què m'he criat i que crec que dona força en el projecte, no? Que recolza en els valors.
1: Totalment. El primer single que vam poder escoltar d'aquest nou disc va ser Que volen, que bé, és un clar homenatge, és una reescriptura de la cançó Que volen aquesta gent, composta el 68 per Maria del Mar Bonet, la gran Maria del Mar Bonet, amb una lletra de Lluís Serraïma. Per què?
0: Sí, realment va ser un... No sé ni què va ser. Va ser un, això, no? Una inspiració de que tenia clar que, bueno, que volia, no? En aquest disc, pues, això, xerrar del problema que, diguem, l'accés a l'habitatge. Uh-huh. I que crec que és això, que és un tema transversal que ens ha tocat a totes d'una manera o d'una altra, òbviament. Sí. Que la cançó, pues, he intentat, és això, no?, que narrar la història com fictícia des d'un desnonament i un poc aquest símbol de resistència, que òbviament això no, però sí que, pues, això, no?, que mobilitzen de casa, que no pots assumir, etc. Uh-huh. I escrivint des d'aquesta història era com això, no?, que volia cercar algú molt profund que pogués remoure o arribar i no sé com, perquè sincerament no ho sé, me va venir això, no?, de que volen aquesta gent com quasi literal, no?, que per això crec que és d'arriba tant que, diguem, o la cançó original de Maria del Mar, i com realment dic, uau, dic, és que me quadra molt,
1: sí, sí, és que
0: i que ella també narra una història.
1: Encaixa molt, sí, sí.
0: Exacte, no? I també dic, no?, dues o tres generacions, ui, per edat o... Però, bueno, també de poder homenatjar la seva veu icònicament, el que, no?, el va suposar, uh-huh, i suposa. I inclús hi havia la intenció de dir, va, ja està, una veu illenca, li direm, i de col·laborar i tal. I, bueno, per circumstàncies no ha pogut ser.
1: Ostres, hagués estat molt...
0: Però, exacte. No, sí, tenim allà un poc aquesta espina. Però, bueno, supercontents que almenys pues, se'l comunica el lit, la va escoltar i tot. I, bueno.
1: Que bé.
0: Sí, sí.
1: Quina és l'energia més xula, és que t'has una cançó molt polida. I crec que...
0: Gràcies.
1: Sí, crec que és que quan ho vaig sentir vaig pensar com ningú se li havia acudit abans, no? Perquè és que realment som... O sigui, encaixa molt bé que sigui realment el que passa en un desnonament, no? També. Mm. Més enllà d'aquesta cançó que podem trobar en aquest nou disc, això, musicalment i també a nivell de lírica, que trobarem en aquest Malherba sempre creix? Lo de sempre, diferent, tot...
0: Bueno, és exacte, no? Hi ha coses que al final el que dius, bueno, volguent xerrar d'uns valors o remarcar certes coses, pues te va de sí que és això, no?, que veus de lo mateix i òbviament hi ha coses similars. Però, bueno, sí que varietat de ritmes, qualque cançó més desenfadada, com, bueno, una que és cabrit, no?, que és, bueno, fa referència literal, no?, a cabres loques, que són aquestes amistats que jo considero lliures o que no es deixen endur per res, uh-huh, i t'empenyen a fer coses on t'abada tu no arribaries. I també rudimentàriament, que és un poc ja sàtira o metàfora, no?, de... Bueno, on dèiem que estem esperant a que s'estampin perquè aquest model de vida no és viable, mm-hmm, i estem condemnats a viure rudimentàriament i sempre fent, bueno, broma en sa paraula. Però bueno, no. Diferent, la veritat. Jo crec que coses que no hi havia altres discs i que també em volia atrevir a fer de ritmes, mm-hmm, ja sonorament... I content, perquè crec que és això, no?, que complementa un poc els altres dos per necessitats nostres, de dir, ostres, no hem fet cançons així, no ens hem atrevit, o per lo que sigui no han sortit. I això, no?, més enllà de lletres, que també crec que hi pot haver alguna diferent que agradi o que la gent hagi trobat a faltar, també de ritmes.
1: Moltes ganes d'escoltar-lo en calma tot sense... quines sorpreses, mos du. I m'ha fet molta il·lusió sobre que en aquest disc hi ha una cançó amb Madala, que és un artista d'aquí de Barcelona, si no m'equivoc, que personalment també m'agrada molt, llavors m'ha fet molta il·lusió.
0: Sí, som... Bueno, com dèiem, no?, que Maria del Mar també hagués col·laborat, mos hauria donat a això, no?, perquè a vegades cercant col·laboracions... O com es diu, no? Has de fer col·laboració... Bueno, doncs nosaltres no. Vull dir, si surten, com per exemple Anna Maria del Mar, que no la coneixem, però per lletra, per inspiració, per coses, es donava, que diguem...
1: Clar.
0: I no va ser, però no anem a cercar, pues això, no? Vincles que no existeixen i tampoc t'ha duit a escriure o t'ha duit a fer alguna cosa que dius que t'encaixaria.
1: Clar.
0: I clar, amb en Guillem a repetir, no? L'única col·laboració que hem fet, que diguem, oficial i escrita, blu, blu. Però clar, va sortir de que amb ell compartim moltes coses, vull dir, des de músics de banda, espai de creació, amb l'estudi i ara també amb cooperativa de Ràdio Solar. I em va venir literalment la cançó que es diu Crema i Enciamada, i no sé per què, perquè al final escriure és com s'obretxar davant un paper i et venen coses, no? O almenys això me passa així, hi ha gent que no. Per això, no? Em va venir lo de una frase, no? Amb crema, i crema i enciamada, i s'enciamada menys suprema. I clar, i amb ell, que moltes vegades havien xerrat de ses arrels, de com ha conegut Menorca, i de ses nostres famílies, jo que he conegut la seua, i tot, bueno, ses nostres històries. I ràpidament això li vaig mostrar i ja va ser com ganes d'escriure bueno, cap a l'artesania, cap a les generacions majors i com us havien transmès. I molt content de com ha quedat també, una cançó diferent de la que teníem amb ell, que crec que, bueno, que pot agradar.
1: Segur que sí. Ara comentaves això de la cooperativa. No sé si ho vols explicar una mica, si és un projecte que també...
0: Sí. Interessant, bueno, perquè es dugui a conèixer. Sí que jo no sóc la persona que, diguem, més indicada, perquè sóc la darrera incorporació, però sí que, bueno, ja estan a reunions o des d'un bon inici que ho anaven, que diguem, creant i coincidíem amb en Guillem, sobretot m'explicava, i molt interessant perquè realment és això, no? És una unió d'artistes on col·lectivament el projecte inicial era crear una discogràfica, i ho és per qui vulgui, però bàsicament ara amb el que es s'ha basat primer i per començar a tenir recorregut és amb un sistema que diguem com de facturació, però perquè puguis tenir tu també ajuda i solvència, on moltes vegades pues això, no? Petits projectes i no tan petits et trobes dificultats, no? De qui factura els concerts, qui pot donar d'alta en els músics,
1: sí.
0: I sense altes comissions i coses rares. I després, sobretot per això, per creació de música, que entre tots tenim un crèdit i al final és un crèdit d'ús mutu, no? Si tu necessites un disc, hi ha un saldo comunitari i sempre ho comuniques, però vull dir, tu pots demanar diners i al final els diners de tots o doblers, que després necessita un altre artista.
1: Clar.
0: I així mos nutrim, no?
1: Està molt bé, perquè costa molt en el món cultural... facturar aquestes coses burocràtiques, són molt complicades.
0: Sí, no, i la necessitat, no?, de doblers, de que quan tu un inverteix i ho poses de la teua butxaca, bueno, si ja són precaris, pues encara ho és més per èpoques, no? I així almenys per recolzar amb altres, no t'has de preocupar i s'agraeix un munt. I el projecte de segell discogràfic és molt més ambiciós, però també molt potent, molt potent. La veritat.
1: El nom? Que no m'he quedat amb el nom de la...
0: Ràdio Solar.
1: Ah, sí. Molt bé. Bé, tornant un poc en el disc, és que m'ha fet curiositat aquest tema, perquè crec que és un important d'aquest tipus de projectes autogestionats. Tornant un poc en el disc, aquest mala... O sigui, això de mala herba, aquest concepte, no? Què és? Sona mala herba? És reivindicatiu? És defensar el territori?
0: Clar, vull dir, sí que em va fer gràcia perquè jo, en broma, no? De saber, no? Xerrant entre nosaltres i tal i qual, dic, estic cansat de la mà, en broma, no? Òbviament, que vull dir, és el que mos més caracteritza en els illencs, però en broma dic, ostres, un disc contracorrent, l'altre rissaga perquè donava continuïtat, però dic, ara, dic, després de la pausa, després de tot, dic, vull anar a la terra, i dic, i jo, de la mà, vamos, poc. Mm-hmm. Vull dir, m'agrada molt, m'encanta, però dic, jo, la meva família i on jo m'he criat és el camp. I aquesta, en broma i no broma, dic, vale, no, anem a donar la volta a la fua. I després, pensant noms, pensant coses, ja també amb lletres que hi havia per allà, com esborranys o coses començades. Bueno, ganes també de ser positiu i de donar un poc d'esperança també, no? Un nom que crec que és molt explícit. Per això, no? D'aquestes males herbes que pot ser col·lectiu, no? Però aquestes llavors també que m'agradaria pensar que hi ha i que som, no? Capaces de renéixer, d'adaptar, de mutar. I em va cridar, no?, l'atenció a això, aquest nom, i poder, el que dic, canviar un poc la nostra visió de la mà a la terra, i ara és aquesta llavor, que també, com a ego o projecte, dir, vale, òbviament ens dirigim al col·lectiu, però nosaltres, després d'una pausa, després de no fer música, com dir, també que estem vius.
1: També heu crescut.
0: Nota. Sí, segur, també, i tornat vells. Sí.
1: És la meva experiència. Sí. I pel que fa com estil musical, a reggae, que és la vostra aposta, la vostra tria, creus que per els seus orígens és reivindicatiu per si mateix? O sigui, per què el vau triar? Què us aporta?
0: Sí, no, totalment, totalment, d'on neix o és, no? D'una reivindicació i, òbviament, bueno, des de la independència de Jamaica. I al principi tots els grans artistes més de gènere roots, que diguem, subgènere dins de reggae i música jamaicana, és totalment polititzat, no? I ells reivindicaven les seues arrels i les seues cultures, però sempre des d'una estima a la terra, tot i la visió a vegades més mística o més religiosa des de rastafarisme. Però també això va triar aquesta música, o mos va triar ella, nosaltres. Perquè al final és això, no? Jo venint de, bueno, d'espunk i músiques més reivindicatives, explícites, no? Més dures, acabes això, no? Bevent d'altres estils i arribant a s'escà, i de s'escà, pues, això, cultura més rubo i tal, d'estils més de Gran Bretanya, de l'immigració jamaicana. I acaba, pues, això, no? Que per gust vas indagant i es regue, jo no ho sé, no? No sé per què, però és el que més m'ha arribat a seduir, que es quedi, que diguem, amb el pas dels temps, no? Òbviament, pues, segueix que escoltant punk i altres músiques que m'acompanyaran, però, bueno, aquesta també perquè, no ho sé, no? Crec que és fàcil transmetre un missatge, no ho sé, no? Que t'arribi d'una manera més, no sé com dir, íntima o que remogui per com sóc jo, eh? Òbviament, d'altres formes poden arribar missatges de mil maneres. Però com vaig començar a escriure, no sé, no és com me va fluir més en la meva forma de ser i d'escriure també artísticament. I amb el pas dels temps, doncs mira, hem provat això, no? Variació de rimes i guinyos cap a s'escà i tot. Però sí, és el que dic. Jo crec que mos va triar a nosaltres o a jo, i curiosament trobar ferreriencs que també feien reggae a Menorca i no ho sé, no? I va ser tot una sèrie de casualitats. Però mira.
1: Jo crec que l'estil casa molt bé amb les lletres i amb el missatge, i a més és que és molt alegre. I això també com... Això també m'encanta, el punk i altres estils així com de mena més durs, com ah, deies, però ostres, que la felicitat, diguéssim, com l'alegria que pot transmetre una cançó de reggae a la vegada, que la pots ballar però la pots cantar i ets conscient de la reivindicació de la lletra, crec que és superimportant.
0: No, sí, sí, i vull dir que no hi pensàvem en el que vaig a dir, perquè ja m'ho has dit, diu, clar, és que feis una música que... Vull dir, gent que t'ha de no estigui tan d'acord amb els missatges, està obert a escoltar perquè és agradable.
1: Totalment.
0: Dius, bueno, si és així, me n'aleg, no?
1: Però, òbviament, no era intenció.
0: Clar, dius, no anava per aquí, però sí que et cerques el conscient de que, bueno, que contribueix, no? I que ajuda, i òbviament, pues, estils, pues, això, pues, rock, punk, o t'ha de més això, tancats... la gent de primeres no seria tan oberta a escoltar, no?
1: I clar, tenint en compte també el context en què creau al principi, que és Menorca, aquestes coses de vegades s'han de tenir en compte i trempejar
0: sí,
1: una
0: sí,
1: mica, no?
0: Sí, no, i ja t'he dit que ha vingut tot com ha vingut, no? Òbviament no penses en això, fas el que t'agrada i punt. Però sí, no? La gent després m'ho ha dit o t'hi dona a pensar i és obvi, sí, clar, no? Que... inclús això, companys que també fan rap i tal, bueno, orgànic.
1: Sí, sí.
0: No? Dius, que la gent diu, ai, pues això, no? Perquè fan hip-hop o rap en menorquí, i ja, mira, perquè és en menorquí m'agrada més, i dius, bueno, doncs pues hi ha certs aspectes que fan que t'arribi més o que sigui més obert.
1: Clar.
0: Però sí, també, això, segons quina música...
1: I ara mateix, quins són els teus referents culturals principals, coses que escoltes més, que t'està venint?
0: Uah, sincerament, és això, desconnectat de tota la música en català, exceptuant això a Dala perquè els atenc al costat, i vull dir, no m'encants. I orgànic, perquè també és això, n'hi van dels millors amics, i en Lluís, que també el tenc en cercles. Per exceptuar això, molt també forçant a escoltar més música, bueno, reggae, és veritat que no escol res més des de fa... Vull dir, esporàdicament algú de punk, però per desintoxicar, però sí que vaig voler fer l'esforç per aquest disc a nivell friki personal, dir, vale, no vaig escoltar res més, me vaig empapar de tot el que pugui i anar un poc a això, no? A les meves referències i a grans mítics, per dir, clàssics de reggae i sobretot de roots, on m'he volgut basar més en aquest disc. I la veritat que això, no sortia massa d'allà mateix, que me feien la broma, diu, escolta coses i tal, i jo què sé,
1: no?
0: I
1: tu no, estic centrat.
0: I, no, és que no, m've de gust això, no? Sortir d'allà i dir que ja ho faré. I també un pot desconnectar de... Bé, desconnectar no, però dir, no vull saber res de propostes de que fan, no sé, no? Més actuals o no sé què, dic, no, vaig a fer lo meu, dic, perquè inconscientment sempre t'acabes, exacte, no, mirant i ai, dic, no, dic, pas.
1: No, clar, que escoltes massa i després acabes fent un reggaeton, són segurs, t'imagines?
0: Exacte, no? I acabes i dius, ui.
1: Què m'ha passat?
0: No, però bueno.
1: Bé, si vols, ara un poc enrere, deixar un poc el disc nou i anem un poc cap als principis de la teva carrera musical, que també em feia ganes un poc xerrant-ne. Al principi, quan he dit que me feia molta il·lusió aquesta entrevista, ho deia perquè, ostres, jo crec que som... la cançó que va estar el 2029, el 2019, encara queda una estona. Ostres, crec que és que va ser un impacte per la societat menorquina, no? Vull dir, i ho dic sincerament, o sigui, crec que això, vull dir, crec que vau saber amb un ritme amable i unes lletres també alegres poder atracar com poder emocionar molt a una generació independentment de la seva ideologia, no? Moltes persones que no sabien... Jo pensava, jo que estava ja en aquell moment escoltant moltes altres coses, com potser més específicament, explícitament polititzades, doncs deia, però sabeu que cantau? Me'n record molt sí, pensant, sí, mira, sí, és que tothom sí. està cantant això, però realment saben que estan cantant. I per jo va ser com... Ostres, va ser un impacte molt, molt fort i crec que va ser una cosa molt xula. És que me'n recorda que era una cançó que cantàvem per tot. Me'n record cantar-la d'acampada amb els amics. O sigui, era una època que va ser superxulo, realment, saps? Sí. I avui venim cap aquí pensava molt en això de... I per això, no sé, m'agrada poder xerrar avui aquí amb tu, com gairebé sí, que han passat de 7 anys després, no?
0: Ostres, sí, sí, no, no, rapidíssim. I no, no, totalment, va ser, no sé què va ser, però tenint en compte això de que... Bueno, moltes coses, no? Jo crec que també és factor sorpresa... Uh-huh. De que, bueno, pues no existíem, no? La gent no ens coneixia i un pot també de qui és això, sí. Què és, d'on surt. Però, bueno, era una carta de presentació, no anava més enllà, saps? Vull dir, clar, record xerrant orgànic i soy que me deien, i ara què faràs? Perquè després d'això, dius, pues no tens res, saps? Vull dir, era com... pues il·lusió de fer un projecte pues això en banda i bueno, coses que no havia pogut fer, que diguem. Mm-hmm. I era una carta de presentació, no? De poder dir, mira, com qui és rudimentari, què és rudimentari o què pretén dir o jo, tal, no? Jo què sé. I un poc pues això, no? Dir d'on jo venc, que eren ses arrels i passar i tenir pinzellades pues això de sa nostra cultura, de reivindicar també sa illenc. I exacte, i es van sumar en escarro també moltes persones, perquè crec que sí, que va agradar estilísticament i com els hi agradava el ritme i ses melodies i tal, i que els hi va arribar, que els va ferir, però persones que totalment crec que no sabien que cantaven. Mm-hmm. I em va ser inclús greu per això de dir, uau, sense, no ho sé, vull dir, també en el vídeo que em vaig posar la camiseta de Menorca antifeixista.
1: Sí, mític.
0: Bueno, crec que era molt directe, però que estava de la lletra no bastant, no? Però que era la intenció d'acompanyar. I no ho sé, però sí, eh? Gent que després me deia, inclús això, record comentaris a YouTube i no sé què, de que justament la camiseta...
1: Li sobrava, no?
0: Sí. Ai, és que mesclant política, i dius, vale, no ets entès massa cosa, no? Perquè, bueno, què és política? Per jo ho és tot, òbviament. T'agradi o no, vull dir, però crec que la gent no ho entén. I això, no? Aquests comentaris era com, uau, crec que la gent no s'enterà massa de què va la pel·lícula. Yeah. I s'ha sumat en el carro de que ha agradat i pues, el que dius, no? Estava circulant per allà i no ho sé. Però sí, va ser tot un fenomen que, diguem, per nosaltres, viscut, de que no tornarà a passar, perquè segon que no tornarà a passar, ara estem allà i ja està, no? Però sí, va ser una empenta forta, va ser una empenta forta.
1: Això devies tenir moltes ganes de seguir després d'allà, o no?
0: Sí, bueno, de seguir creant, no? Perquè ja t'he dit, no teníem res més. I en aquell moment no teníem ni sa banda feta. Vull dir, era jo amb en Quim, el saxofonista, però com a productor. I va ser com, bueno, pues... això, no? Hauré de córrer i fer alguna cosa, perquè... Tampoc així, però sí que era com, vale, pues ja està, ara hi ha un buit.
1: I d'aquí va sortir Contracorrent, llavors, no?
0: Exacte.
1: 2020.
0: Sí, sí. Sí, pues, també tenia altres esborranys i lletres, però que jo inclús havia... Això no ho sé, com aparcat, perquè ja, era com, vaig a fer una cançó i a dedicar tot el que pugui i també inversió econòmica meua, que en aquell moment dic, mare Déu, sense... No ho sé, estaria disposat a tot i no sé ni per què, perquè... Sí, però fatal estaria. I sort que me vaig animar, vaja. Sí.
1: Abans comentaves un poc que ara mateix estàs escoltant només una sèrie de coses i que potser no estàs atent a les novetats en català, en el panorama musical en català. Si vols, ratllem un poc de panorames musicals en general, no? Perquè jo crec que sentim molt, i amb raó, no? Que darrerament el panorama en català està molt despolititzat. No sé, coneixes, tens recomanacions que puguin girar un poc la truita o... Saps com està l'escena de...
0: Cap a aquest discurs, dius?
1: Sí.
0: Vull dir, propostes que sí que
1: propostes
0: volen...
1: Propostes xules o l'escena de reggae en català, abans, si tens alguna proposta.
0: Sí, no, a veure, jo crec que sí que el que dius, que sempre hi ha gent que vol apostar per, bueno, per dir coses, no? Uh-huh. O que tens ganes de dir coses i que te remouen més enllà de, jo què sé, de l'amor o la vida quotidiana més banal. Que pot estar bé, però que tot es basi en això, bueno, crec que passen moltes coses, com per no dir-les.
1: Totalment.
0: O que no venguin de gust explicar, no? Mm-hmm. No ho sé. I sí, a l'escena ja més reggae o tal, vull dir, propostes joves, emergents, com Neptú, aquelles de Lleida, i també amb música superconscient... O l'altre dia que vaig poder conèixer en persona Rough Bandits, que són de... no sé d'on són, si de Ripollet, no sé d'on són, però bueno, de Catalunya, i també superguai, amb una energia que veus a so, no? No sé, que crec que tenen super de força i espero que els hi vagi superbé. I després el panorama que no sigui reggae o tal, sí que ha sonat molt a Remei de Cala Fresca,
1: sí. Mm-hmm.
0: Que crec que és exemple un poc més... Bueno, mainstream, no amb lo dolent de la paraula, però sí que ha aconseguit igualar-se propostes així, bueno, més comercials i estar a certs cartells i puestos que, no sé, no? Que hi arribin propostes així, unes qui vulguin ser, però si elles hi volen ser, doncs me n'alec per això, perquè almenys es rompre un poc tendències.
1: Totalment.
0: I coses que dius que, jo, és guai. Però sí, jo espero que això, no? Que també són inèrcies o moments, no? De que la gent ara, doncs això, no? Com que està de moda, doncs això, passar un poc de tot perquè s'han cansat de polititzar, no sé, que has anat escoltant a vegades... pinzellades,
1: sí.
0: No? D'entrevistes, perquè precisament es demana, no? Com és que ara la música, tal...
1: Ai, és que...
0: I, exacte,
1: no,
0: mos han cansat,
1: sí.
0: Que tot és política, i dius, bueno, però és que és el de sempre. Conviure, tenir companys de pis, les teues dinàmiques, que adoptes, el que sigui, tot és política, vull dir que... I segons com tu miris de que xerren... Pues, també fan política.
1: Yeah.
0: No?
1: Sí,
0: vull dir,
1: completament.
0: Una cosa és que no vulguin veure, però... Llavors, bueno, jo crec que és això, no? Que ara és una època i que anirà canviant, no? Si, si més no... No ho sé, jo no té res a veure, però m'ha fascinat lo d'en Bad Bunny, no? I tot,
1: sí.
0: El rebombori que té, però sense fer-li cas en aquest senyor i la seva música... que òbviament has sentit per ràdios i tot, dic, hòstia, dic, aquest tio diu coses que no m'interessen, vull dir, que no m'arriben, sense ànim de criticar, vull dir. I d'altres que dic, no sabia que havia fet una cançó ja com... Que és Lo que pasó a Hawaii, no?
1: Sí, Lo que le pasó a Hawaii. Mm-hmm.
0: Vull dir, com, joder, dic, és molt explícit, molt directe. Mm-hmm. Sí que sobre s'apagón... d'allà de Puerto Rico, no sé quantos, que s'havia més posicionat, però és igual, no? Dic, una,
1: sí,
0: figura,
1: bueno,
0: en el món que és, si no m'equivoc, la persona més escoltada,
1: sí.
0: I no sé quantos, dius, de repent sembla que no atura de reivindicar les seues arrels i la cultura ja llatinoamericana.
1: Mm-hmm. Home,
0: però,
1: va sortir amb la bandera... de la independència de Puerto Rico, que és la bandera que allò que es blau està baixat de to.
0: Exacte.
1: Però després la roba que duera de Zara,
0: sí.
1: Sembla que és pro-Israel, vull dir...
0: Sí, no,
1: les contradiccions surten per totes bandes.
0: Sí, que s'ha fet viral, exacte, perquè, clar, era molt el moment actual i contra, mm-hmm. bueno, no, contra les tropes aquestes d'immigració, contra ICE, i molt explícit, volcat amb això, no? Semblava tots els missatges i les indirectes. I que superguai, sí. Aquest punt, no? Que dius, hòstia, superbol i venga, va. Però bueno, podem criticar moltes altres coses, dius, mira, pues, no es vol xerrar de política, doncs pues mira, aquesta se l'ha menjada tothom, mm-hmm. no? I dius, ah, bueno, pues a veure què passa, no ho sé, no? En tendència o si ojalà, això, el que dic, ara tothom li vingués de gust reivindicar ni que fots la seva cultura i les seves arrels, mm-hmm. no? No ho sé, esperem això, no? Que canviï un poc el paradigma.
1: Bé, tot és un pèndol, així que ara toca...
0: Sí, sí, sí, i ja t'he dit, cicles, no? Jo crec que al final... Sí, sí, sí, sí.
1: I en l'àmbit més menorquí, bueno, hem xerrat d'orgànic...
0: Que haguem dit, no ho sé, però bueno, va, de sí. Música... Sí, era, no
1: si
0: record.
1: Una mica...
0: Però també, bueno, els companys de Barlat, no? Que hi tenc, bueno, per generació... I per sí, cercles que hem anat fent, també de projectes que volíem tirar endavant, mm-hmm. menorquins pel territori, la plataforma antifeixista, Menorca... Bueno, amistats.
1: Mm-hmm.
0: I, jo, superguai també, no?, d'això, de que puguin conviure a Menorca, això, no ho sé, molts estils diferents, sigui orgànic entre això, no?, rap, nosaltres des de reggae... Ells des de un pop no sabria com definir.
1: Sí, és una cosa
0: però
1: indie.
0: Però inclús ara, exacte, no? És indie, també experimental, sí. No? I després, òbviament, bueno, pel de gall, que, no? Que ja seria com el que tothom segurament coneix. Però bueno, no sé, un moment musical que me sorprèn molt,
1: mm-hmm.
0: és de Menorca, bé, jo que sé que hi ha, bueno, òbviament Leo Manso,
1: sí, està allà batallant sempre. Sí, d'anava a dir, estic tan enganxada en el seu nou disc, ostres.
0: Ah, sí? Oh, no l'he escoltat, sí, bé, sí, ja t'he de dir que no he escoltat res de ningú, així que em sap greu per ell, però l'escoltaré.
1: Aquest
0: l'has, sí,
1: l'has d'escoltar, just el vam entrevistar al Perfil fa unes setmanes i vam poder Hola. Xerrar del disc i després l'hem escoltat i ostres.
0: Sí,
1: molt
0: no,
1: xulo,
0: no,
1: perquè és ha posat banda i li dona un gir molt guai. Xulo. Sí, sí, crec que t'agradarà.
0: No, és sempre, vull dir, Leo Manso sempre m'ha mm-hmm. despertat simpatia. Vull dir que segur, segur, segur, faré.
1: I en tema ser artista a Menorca, no sé, creus que estem un poc com... Dic que estem... He dit estem. Jo no, realment no soc artista, però tinc una professió no...
0: Ah,
1: no gaire...
0: No.
1: Coses culturals i artístiques, no? Al final, que van totes al mateix xac, no?
0: Sí.
1: No sé, si estem condemnades una mica a l'exili o què?
0: Ja, no. A l'exili explícitament perquè has de sortir de Menorca o ho dius metafòricament per una altra cosa?
1: No, literalment.
0: Vale. Ja, jo, i a més, vosaltres també, Radio Far, no ho sé, el que dic, que me dona esperança veure que surten cada vegada més projectes. Però sí que és molt de persones que tot i que el projecte neixi a Menorca... O neix de la distància o neix perquè han sortit fora i t'has empapat de moltes coses, no? Que jo m'agradaria pensar que no és necessari i que, si més no, en un futur, pues això, no? Tindràs moltes eines i un mirall enorme, no? On te puguis reflexar. Però, bueno, sí que és cert que òbviament, els recursos són els que són i no és el mateix, no? A nivell d'inspiració pots sortir fora i trobar moltes propostes, inclús tessatures de coses, i clar, entenc que és fàcil, no? que sorgeixin des de fora per això, no? Per recursos, per espais, per el que sigui. Però no ho sé, també me fa ràbia haver de pensar que des de casa no pots fer o crear un projecte. O que sigui difícil després que facin cas des de fora, si és que necessites aquest cas, mm-hmm. no? per diguem, sobreviure, o perquè tu vols dirigir, òbviament, a Menorca i fora de Menorca.
1: Mm-hmm.
0: Però no, molt content de veure això, no? Pues Radio Far, que s'ha establert, Posidònia també, des de... Mm-hmm. Bueno, coneixem personalment moltes d'elles que ho han tirat endavant. Jo, era una necessitat seua que venia de molt enfora. I també, pues això, no? Veure projectes que es poden establir, que funcionen, dona esperança, no? De dir, gent que no vulgui sortir de Silla, que ho pugui fer des d'allà, seria increïble.
1: Tant de bo. Sí, tant de bo. Sí. Hauríem de tenir més oportunitats en aquest sentit, així que poc a poc. Xerrant un poc en tema Barcelona, Menorca, distàncies, com és aquest procés creatiu de rudimentari perquè es grup viu entre dues
0: Exacte.
1: Bandes?
0: Sí. Pues, com bonament podem. Feim la broma que som un grup que no assaja perquè estem separats. Sí.
1: Uh-huh.
0: I mos hem inventat maneres. Però, no, mira, vaig fer dues tancades amb Nedu i en Carl, i també es va sumar en Hugo, però que són Comando Ferrerianc. I des d'allà, no? O sigui que van sortir una bateria d'idees sonores, coses que proposava, coses que van sortir col·lectivament, i d'altres que ja sí que van fer feina jo i en Quim, el saxofonista, per això, no? Perquè ella està fincat aquí a Barcelona, té un estudi que és aquí on compartim amb en Guillem de Dala i mm-hmm. Radi Solà. I això, no? De, ja també d'idees meues que el que deia, que estàvem molt capficat en anar a treure ritmes i inspirant-me, no sé què. I que ells també m'animaven a dir, t'has de posar tu capdavant perquè contracorrent era el que era, i com d'aquesta essència que cercàvem, i bueno, donant-li més continuïtat. I la veritat que són entre unes hores de local amb els menorquins i un poc la meva part, que diguem, més íntima, Barcelona, i després amb en Quim, i la part que van aportar ja s'estudi i tots els de Barcelona també. Però sempre estem això, convivint com podem. Igual que assajant o crear el directe, quedam, gravam els assajos i després anem perfilant, però en comptagotes. És una barrera.
1: Yeah.
0: No diran que no. Però és difícil.
1: I de res, moltíssimes gràcies, Guillem, ha sigut un gust. Moltes gràcies per aquesta Mala Herba Sempre Creix. L'escoltarem amb atenció i amb il·lusió. I res, moltíssimes gràcies per haver sigut aquí.
0: No, a vosaltres, i ànims, que això sí, per seguir amb Radio Far. I la veritat que això, molt guai de sempre tota l'empenta vostra que teniu. S'il·lusió i, bueno, i la dedicació, que és el de sempre. Ningú sap totes les hores que és invertir en projectes autogestionats mm-hmm. i tirar endavant. Així que super de força.
1: Moltes gràcies. Al final sempre val la pena.
0: Sí, bueno, per això hi som, però a base d'esforç. Sí.

0: Llegeix llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Caminar va bé per la salut, però és gratis. Això és un obstacle en els temps actuals. Aquest hivern suau que estem vivint, encara que massa sec, coincideix en el moment en què l'illa es troba molt manco sotmesa a la pressió humana. És ideal per sortir a passejar. La contrarietat és que això no contribueix a augmentar el PIB, que és el tòtem que deifiquem o la bèstia que alimentem.
1: Època de muda. Capítol 41. Salut aquosa.
0: De sempre s'ha sabut que això de moure les cames és una activitat que aporta efectes saludables. Però tenir salut no és negoci. Mentre que haver de comprar coses per tenir salut, sí que ho és. Oh, yeah. Diuen els experts que un dels primers efectes de passejar pel camp, posem pel camí de cavalls, és una baixada significativa de les concentracions de cortisol, que és l'hormona que generam quan patim estrès. Però a mesura que caminem, es van produint altres canvis dins el nostre organisme, que deriven en benestar i en un funcionament més harmònic.

Si miram la dinàmica habitual de la indústria farmacèutica, veurem que la tendència no és a fonamentar hàbits sans, sinó a generar dependències que ens converteixin en consumidors habituals. Això sí que mou economia. És un paral·lelisme que sorgeix quan es mira la problemàtica de l'aigua. La natura, els processos ecològics, configuren un sistema immillorable de generar aigua neta, potable i saludable. L'astre diurn separa el líquid de la sal del mar i d'altres components i el porta als núvols, que s'encarreguen de repartir-ho sobre la superfície terrestre del planeta. La pluja alimenta els camps i tota la biosfera. A Menorca, si cau sobre zones del nord impermeable, tendeix a crear torrents i zones embassades. Si cau sobre el marès, tindrà opcions d'infiltrar-se, netejar-se mentre baixa i engreixar els aqüífers. També dissol zones de roques més toves i genera màgiques coves. I a les àrees baixes farà brollar fonts. Poder aprofitar aquesta aigua dolça, feta per la natura, és un tresor del que no sempre semblam ser conscients. Trobar aigua potable a una font o a un pou només ens implica haver d'agafar-la. No l'hem de fabricar. I sembla que això sigui un inconvenient, possiblement pel mateix motiu que estar sans és una circumstància que no interessa a determinades forces econòmiques fàcils d'identificar. Estem educats en el paradigma de no tenir límits. No ens preocupa gaire evitar la contaminació per nitrats. Quan s'apunten les causes, tothom assenyala els altres. I no ens atribola perquè sabem que tenim una tecnologia que ens permetrà desnitrificar l'aigua abans de posar

0: a les xarxes de distribució. Això sí, amb un cost econòmic i ambiental important. Molt manco ens inquieta que s'esgotin els aqüífers, perquè tenim manera de dessalar i podem agafar aigua del mar, que és una font eterna. Com abans, defugint de veure el cost econòmic, energètic i d'alteració marina que es provoca. Tot això es veu normal, o es normalitza, com es diu ara. Per què va a favor de corrent? És a dir, perquè pel camí s'eliminen límits i es generen negocis. Això troba el suport de l'establishment. Pel contrari, fer l'aposta de defensar i recuperar els aqüífers a partir de racionalitzar els usos que fem de l'aigua, d'aprofitar-la millor, d'establir controls i de fer, senzillament, allò que fa molts anys que indica la legislació vigent, és vist, en el fons, com un problema que s'haurà de gestionar, que pot generar tensions i que pot implicar límits, sense aportar grans negocis. Sembla més fàcil evitar qualsevol discussió i traslladar la batalla només a l'àmbit ambiental. El major consum d'energia per fer funcionar les plantes d'osmosi, la degradació del medi marí que rebrà els abocaments, els creixements urbanístics que passaran a ser viables, la massificació turística que no trobarà límits, passen a discutir-se amb la natura. I la natura ni parla ni vota, a no ser que la gent s'organitzi i parli en el seu nom. Potser per preveure reaccions d'una societat que de vegades veu la jugada i protesta contra aquesta deriva. Ara s'han començat a anunciar a Menorca les dessaladores com a sistema per recuperar els aqüífers. L'aigua també serveix per rentar la imatge. A Ciutadella, amb una dessaladora, no s'ha recuperat gens l'aqüífer. Tampoc a Eivissa ni a Mallorca, que hi ha un munt d'instal·lacions, es recuperen els aqüífers. Val la pena pensar-hi quan sortim a caminar per aconseguir salut gratis. Mentre pregam que plogui més, podem cavilar sobre el futur de l'aigua i sobre les accions ciutadanes que valdria la pena iniciar al respecte.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bones! Açò és Saltraveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i n'Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb ses convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa d'esmitjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltraveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí, i arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament, que vaig començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pierce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

L'amor tendeix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada Déu que ve i imposar-nos el bé.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: El arte es lo que resiste. Resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia y a la vergüenza. Estimadíssimes oyentes i oients de Ràdio Far, jo sóc en Cristòfol Pons i aquest és el programa Càpsules d'Art, un programa dedicat a l'art on fem entrevistes a artistes de Silla. Conversam amb els artistes sobre els seus treballs, però a banda de ratllar sobre la seva pròpia praxis, també volen saber què en pensen elles o ells sobre temes vinculats a l'àmbit cultural de Silla. Un programa que pretén anar de lo local a lo global. Un programa de caràcter polític que pretén ser radical. La frase en la que hem escoltat al principi del programa era de l'escriptor i filòsof Gilles Deleuze. I amb una de les seues frases és el que comencen la Laura Marte i en Jaume Reus el seu treball anomenat Rizoma Menorca, un pla d'exposicions del Consell Insular de Menorca pel 2022-2025. Aquest estudi va sortir a concurs públic l'any 2021 per tal de que professionals del món de l'art poguessin fer una radiografia de la situació expositiva de Menorca i llançar una sèrie de propostes en el Consell Insular. Aquest concurs, que tingué un jurat extern i professional, va escollir la proposta d'en Laura i en Jaume. Deleuze ens parla de la construcció social dels éssers humans com si d'una ramificació es tractés. Per això, lo de rizoma, un teixit o una xarxa d'arrels que s'escampa i s'expandeix horitzontalment. D'aquí la importància de l'art, que es configura i mos configura en altres d'aquesta manera, imparable, incontrolable. En Deleuze això ho compara amb el caos, que és el que tendeix la nostra realitat, mentre que nosaltres només volem posar-li ordre. La Laura Marte és artista visual i investigadora. El seu treball es basa en pràctiques relacionals i participatives. Ha estudiat Belles Arts i Gestió Cultural a la Universitat de Barcelona i un màster en Polítiques d'Igualtat per la Universitat de les Illes Balears. La Laura fa feina en projectes, no obres, dins l'àmbit relacional i conceptual. Els seus projectes s'articulen mitjançant pràctiques col·laboratives i, sobretot, feministes. Seria molt llarg relatar i detallar tot el currículum d'en Laura, però diran que recentment ha exposat individualment en el Casal Sollerit de Palma amb el seu projecte en col·laboració amb l'Esquelis Unión Balear, que té per títol Exposades però invisibles, efectes i aliances entorn de l'art. A banda dels seus treballs artístics, la Laura Marte també participa activament de moviments socials. Ha estat presidenta de l'AVIP i des del 2020 és codelegada territorial de l'associació MAV, Mujeres en las Artes Visuales. Presentada a Laura, passarem a esmentar alguns punts de la carrera d'en Jaume. En Jaume, Reus i Morro té un currículum vertiginós. Esmentarem només alguns punts dels seus treballs i càrrecs que ha desenvolupat al llarg de la seva extensa carrera. En Jaume és historiador de l'art i gestor cultural. És doctor cum laude, és a dir, en sa màxima qualificació en Història de l'Art per la Universitat de les Illes Balears, amb sa tesi Evasió i exili interior en l'obra d'en Joan Miró, 1939-1945. Va ser el primer director de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears l'any 2009. A més, ha estat responsable de la gestió cultural de l'Espai Mallorca-Barcelona i responsable de comunicació de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca. I va ocupar el mateix càrrec en el Baluart de Palma. També ha exercit la direcció de l'Arts Santa Mònica del 2015 al 2017. En el camp de la docència universitària, Jaume Reus ha exercit com a professor universitari en el terreny de les arts plàstiques i visuals a Balears i a Latinoamèrica, a Equador i a Mèxic. La seva feina com a curador és igualment extensa i ha gestionat exposicions arreu del globus. Fetes les presentacions, començarem. Na Laura i en Jaume no han pogut assistir presencialment a l'estudi de gravació d'Esfar Cultural perquè viuen a Mallorca. A més, per aquelles coses de sa vida, avui na Laura estava en febre i no ha pogut assistir a l'entrevista. Tenim-hi, doncs, en Jaume, que mos espera a l'altra banda d'internet. Hola, Jaume, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per vostre interès.
1: Per començar, mos podries explicar per què vau anomenar rizoma en el vostre treball, d'on ve aquest nom i per quin motiu el vau escollir?
2: Sí, bé, el concepte de rizoma el va desenvolupar Deleuze, aplicat a altres aspectes, però ens va semblar molt, molt interessant relacionar-lo amb els nostres objectius per fer una recerca de camp el que és l'ecosistema, els ecosistemes de l'art contemporani a l'illa de Menorca. No? El tema rizomàtic tindria que veure amb cuidar unes plantes, diguem-ne, més senzilles, amb les seves tiges, les seves fulles, no? Que van creixent i se van estenent al llarg del territori, no? D'una manera, diguem-ne, més simbiòtica, comunitària, cooperativa, i no tant sistemes centrats en grans gratacels o grans equipaments culturals que l'únic que fan és fomentar, diguem, la verticalitat o un tipus d'estructura jeràrquica, no? Que passen a diferents a altres contextos. Però ara pensàvem que per Menorca seria molt important implementar un sistema més horitzontal on tots els agents culturals, associacions, institucions, galeries, museus, centres que se dediquen a la cultura i a la cultura contemporània, intentessin fer una autèntica xarxa, un teixit que donés cos a un ecosistema de l'art contemporani fort i sense i més horitzontal, en definitiva. I això ens ho permetia aquesta idea de Deleuze de rizoma, que el que fa també és una connexió de les arrels de cada petita planta.
1: Vale, així entenc que el pla d'exposicions consistia més o menys en posar tothom dins una balança equitativa en què tots els agents culturals de Silla formessin part activa.
2: Sí, ens va semblar que seria un model més col·laboratiu i que es centraria en potenciar a tots aquests agents que ja estan fent feina en el territori, amb més o menys diners, amb més o menys regularitat, amb més o menys anys, no? Dins el sector, però que era posar en valor el que ja hi és al territori i que fins ara ha anat funcionant, no? Pensaven que el Consell de Menorca havia de ser com un adob, un humus, que, com un fertilitzant de tot aquest ecosistema que ja està produint, ja està creant, ja està en marxa, i que el Consell de Menorca hauria de ser com un fertilitzador de tot això, una mena de coordinador, no? Que assumís una posició valenta a l'hora de connectar ajuntaments, que no fessin la guerra cada un pel seu costat, com passa en aquests moments, o diferents altres institucions, tant públiques com privades, que pensàvem que era un moment òptim per que no anessin cada un a la seva bolla, no? El Consell de Menorca podia assolir un paper de lideratge, de lideratge en el millor sentit de la paraula, de connector d'iniciativa, de coordinador d'accions i també un poc mirar o tenir uns objectius a mig termini, no només immediats i el que són les festes patronals i el que són determinats moments cada any, sinó tenir una visió un poc més a mig termini. I així ens ho vàrem agafar en el projecte que vàrem elaborar l'artista Laura Marte i jo mateix, i ens vam agafar un poc en aquesta idea de mostrar un cert camí que el Consell de Menorca, concretament la Conselleria de Cultura, podia començar.
1: I segons la radiografia que vau poder fer, quina és la situació expositiva actual de Silla? Quins són els punts forts i dèbils?
2: Bé, a veure, com a punt dèbil hi hauria el tema de que l'estat és molt, molt, molt precari. És a dir, les institucions culturals, concretament més dedicades en art contemporània, són molt precàries. La situació dels artistes, d'alguns crítics, curadors, exposicions també és molt precària. I a nivell de galeries, tots sabem que hi ha hagut aquesta revisada dels darrers temps, amb aquest efecte Hauser, en Sacallons, el Barran, etc., i d'altres que supos que també aniran venint. I clar, però això el que ens parla és d'un sistema que ve d'una situació molt, molt precària en tots els sentits, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. Com s'ha fet ara la transició cap a un model en què sembla que els ajuntaments, el Consell i molta altra gent estan encantats que és un model molt vertical relacionat amb la iniciativa privada. S'ha deixat un poc en mans de la iniciativa privada, en el cas de galeries, que han agafat un poc la delantera i en les institucions públiques ja els va bé, diguem, s'han conformat perquè com que tot estem a favor del turisme, és a dir, la utilització de l'art contemporani no és ni més ni menys que per atreure turistes, bàsicament. Turistes d'un major poder adquisitiu, segurament, però no està atenent el que és les demandes de la gent, de la cultura, de la pròpia illa, dels ciutadans que hi estan tot l'any. No? I tampoc no atén les demandes del que són els sectors de l'art contemporani, tant a nivell de gestió com a nivell de producció dels propis artistes. No? Per tant, clar, aquestes galeries el que fan és fer un paper que alguns consideren rellevant, de dur gent de fora, i això pot ser bo, i que a Menorca se puguin veure obres de nivell internacional, això és indiscutible, però malauradament pens que les institucions han entès només l'art contemporani com una manera de treure més turistes. Si poden ser que gastin més, millor. D'acord? Per tant, nosaltres, el nostre projecte no anava per aquí ni per fet sí.
1: Musàs mig mencionat l'efecte Hauser and Wirth i jo us volia demanar què són l'efecte enciamada i efecte Hauser and Wirth que comentau en el projecte. Té a veure amb aquesta turistificació de la cultura que finalment descafeïna d'alguna manera els actes culturals més potents i no potencia la cultura així més radical, sinó que la turistifica?
2: Sí, un poc l'efecte Hauser, jo crec que n'hem parlat molt, han sortit des d'aquests darrers 5 anys i han sortit tot tipus d'articles i tal, parlant de les bonances, no? d'aquesta vinguda d'una galeria tan singular, per altra banda, no? I que a mi ja em sembla bé que hagi fet, quan són diners privats, és com si la gent de Menorca, com que me dóna la sensació que s'ha agafat com si els hagués tocat la loteria, no? I val, supos que els ha tocat també perquè tenien unes condicions que aquesta galeria va decidir instal·lar-se allà i no a un altre lloc. I que això també és, diguem, positiu. Positiu perquè és diner públic i poden fer el que volen. Ha situat més o menys en uns certs mapes, però pensem que sempre és per, diguem, com un consum d'art internacional, d'art fet a fora i duit allà, a Menorca. No? Una galeria privada no té per què fer cap tipus d'acció social, educatiu, o de fer, diguem, pedagogia de l'art contemporani en els locals. No? Això és un poc sí, una responsabilitat de l'àmbit públic que ho ha de fer, no? Aleshores, l'efecte Hauser seria un poc aquest, que per altra banda tampoc no és, diguem, en la història de l'art tampoc no és tan novedós, en el sentit que en molt de moments s'ha utilitzat l'art contemporani, l'art de cada temps, per altres finalitats, per finalitats purament econòmiques, per atraure turisme, per fer accions immobiliàries, per en fi, primer llançar-hi els artistes a baix preu a determinats llocs d'una ciutat i després a fer l'especulació pertinent immobiliària, no? Això va passar als anys 60 d'una manera molt descarada a Nova York i tal, i altres llocs, no? Vull dir que l'utilització de l'art contemporani per motius que no són exactament culturals és un tòpic, no? Ja s'ha convertit en un tòpic. Aleshores, un poc l'efecte Hauser seria que és un efecte de treure l'atenció d'una certa gent que entén l'art com un tipus de propostes bastant luxoses, a vegades fins i tot massa decoratives, pot ser, i que un poc la finalitat última és un negoci. És un negoci com no pot ser d'altra manera, sent una galeria. Per tant, bueno. Aleshores, aquest efecte de treure ha tingut les seves conseqüències d'altres galeries. Una problemàtica d'això seria que només és durant uns períodes de l'any. I tornem a que en realitat això és una diguem, una plataforma de turistificació de territori, no? Per gent que durant un temps està allà i ha de tenir unes diguem, unes comoditats, entre elles, per anar a fer relacions socials els vespres o de dia, tenir alguna cosa més que fer que no només la playa i el sol. I bueno, que Menorca també tenia una oferta en aquest sentit relativament baixa, no? Aleshores, el Wetterhausen aniria un poquet per aquí. És a dir, té aspectes positius i com no, té una cara bé evident. El tema de l'ensaïmada era un poc parlar d'aquest lament que ja fa anys que es produeix entre els agents locals, entre els artistes locals, de com un efecte molt endogàmic, un efecte que un poc costa molt sortir del lloc. Estem dins una perifèria, les Illes Balears, Menorca potser sigui una doble perifèria, i això no només en temes culturals o contemporani, sinó en molt d'altres, no? Comercials i etcètera, no? A nivell de connectivitats, en altres llocs, en altres territoris. I, per tant, aquest efecte també té unes conseqüències en el món de l'art. Els artistes les costa molt sortir d'un moviment que el que fa és potenciar a vegades massa la força de la gravetat de les illes, no? A Mallorca també tenim aquest problema i això a vegades provoca també, entre altres coses, un conformisme, no? Una resignació a que no s'explorin altres territoris per exposar o per fer projectes, no? I això molt sovint a vegades du la mediocritat, finalment, de la producció que
1: I amb aquesta radiografia que vau fer, vau trobar que hi ha cabuda pels artistes locals dins tota aquesta programació tan internacional com sa que sa Hauser & Wirth planteja i bueno, posa damunt sa taula de l'illa de Menorca? Hi ha cabuda pels artistes locals?
2: Jo crec que no, o si entès d'una manera més educativa, més, en fi, unes certes col·laboracions o alguna exposició així més. Però és que jo crec que no és intenció de la galeria, i si la galeria vol tenir un vincle en l'àmbit local, que ho ha dit i crec que ho ha fet en els darrers temps, això també no és tan propi de les galeries. Les galeries no tenen per fer-ho, no? Una de les coses bones de les galeries, diríem, podia ser el tema de produir l'obra dels seus artistes, dels artistes del seu staff, que durant un temps no només fan exposicions, sinó que també ajuden a fer produccions, i això dona una estabilitat als artistes que també necessiten per fer la recerca durant un mesos, anys, no? I que finalment una galeria no ha de ser només un espai d'exhibició, sinó també té molt d'altres, diguem, dimensions, anar a fires internacionals, etc, etc, no? Aleshores, no li haurien de demanar que una galeria, tant Hauser com altres, que s'instal·lin o que estan instal·lades ja a Menorca, facin tota aquesta cosa en relació a l'art local. Si ho volen fer, fantàstic, tant de bo sigui així, però no crec que se'ls hagi d'exigir, precisament a les empreses aquestes que són privades. El nostre projecte no anava per aquí, és a dir, el nostre projecte el que plantejava és que val, totes les iniciatives privades estan bé i s'ha de col·laborar puntualment i tal, però no se'ls ha de regar més, diguem. No? Se'ls ha de rebre en cordialitat, faltaria més el territori que venen, però la nostra proposta era precisament just el contrari, en el sentit de tenir esment amb el que és el sector que viu allà, que viu a Menorca. No? Tots els agents que estan vinculats amb Menorca tot l'any o gran part de l'any. Per tant, nosaltres, la nostra, diguem, tasca va ser precisament veure què podia fer el Consell de Menorca davant aquesta situació, aquesta nova situació que se li donava, no? Tota aquesta nova repte i oportunitat, com sempre, no? I pensàvem que el Consell podia tenir un paper articulador i un paper molt més dinàmic del que havia tingut fins ara.
1: I d'aquest estudi que vau realitzar, quins són els objectius que vau marcar? Quin creus que és el model idoni per a la situació positiva de Menorca?
2: Sí, mira, nosaltres vàrem dividir en 7 objectius estratègics i 40 objectius operatius. Els objectius estratègics eren, diguem, una mirada a mig termini, amb una perspectiva d'horitzons cap a on havien d'anar, i els 40 objectius operatius eren coses molt concretes que el Consell podia assumir ràpidament. I també amb el mateix pressupost. És a dir, se tractava de capgirar de la manera de gastar el pressupost de la Conselleria de Cultura del Consell de Menorca. Aleshores, se tractava de dir, val, tenim aquests diners, si en tenim més, millor, i ja ho encabirem, però se tractava d'un projecte molt realista, creiem nosaltres, i que se podia implementar ràpidament. De fet, s'havia de fer fins al 25. No? Era com un període de 4 anys on s'havien d'anar implementant una sèrie de mesures i que finalment doncs, no se van descartar absolutament. No? Ni tan sols se va presentar públicament per part del Consell. Nosaltres ho vàrem presentar a unes jornades que va haver-hi, que va organitzar l'IME sobre art contemporani, unes primeres jornades sobre art i contemporaneïtat de Menorca, i res, ho vàrem despatxar en 10-15 minuts. Després no han tornat a tenir cap feedback de res, i en fi, és una llàstima que aquesta feina, i sobretot aquest estudi de camp, aquesta feina, aquesta investigació de camp, hagi quedat dins un caixó, no? Literalment. Els 7 objectius, el primer era impulsar un nou teixit rizomàtic, que un poc és el tema d'utilització d'aquesta metàfora biològica de rizoma, que ja n'hem parlat, per establir un nou escenari no jeràrquic. Aleshores, se tractava de assumir aquest paper de possibilitar un increment, un creixement d'iniciatives en xarxa vinculades al contemporani. Per exemple, un dels objectius operatius d'aquest primer objectiu estratègic era implementar aquest centre de recursos artístics de Menorca, que creem, no?

de exposicions, sinó de recursos. Això és molt important. I, per exemple, una altra qüestió vinculada aquí era que fer una mena de consensos entre l'Ajuntament de Menorca, establir línies estratègiques en relació als arts visuals, la creació de nous públics, etc., sota la tutela o sota el lideratge del Consell, per exemple, o establir tota una xarxa de Menorca, el que vàrem dir Menorca resident, un sistema de residències per creadors i creadores, que, bueno, que poden ser d'art contemporani, però no només d'art visuals, per exemple. Establir una xarxa de creadors, una xarxa de residències que fomentessin doncs, totes les arts contemporànies, literàries, filosòfiques, etc. No? El segon objectiu estratègic té que veure amb l'art contemporani com a activador del patrimoni cultural. El patrimoni cultural ja tenim la sort de Menorca Talaiòtica i tota la declaració de l'UNESCO, etc. Però no només tenir aquest patrimoni de gran rellevància, sinó que fomentar les activacions, sobretot per públic local, a través de l'art contemporani. És a dir, visitar periòdicament tots aquests llocs arqueològics a través de l'art contemporani, perquè s'hi fan performances, perquè s'hi fan lectures poètiques, perquè s'hi fan intervencions teatrals, música, etc. Per tant, també això era una opció que posaven damunt la taula, no? A fer algun tipus de festival internacional d'intervencions artístiques en el patrimoni de Menorca, es podria dir ciclòpic, festival a Menorca Talaiòtica, per exemple. En fi, hi hauria moltes maneres de fer partícips un gran actiu com el monumental, ciclopi i també l'art contemporani. Això, per exemple, era un d'aquests objectius operatius que posaven damunt la taula. O potenciar, per exemple, l'arxiu de l'imatge del so, no només com un arxiu, sinó també com un agent interessant per posar a l'abast la seva fototeca, filmoteca, fonoteca, per creació també fins i tot d'obres noves. No? Tercer punt era com l'art contemporani podia ser propulsor del patrimoni natural. És a dir, apostàvem per l'art simbiòtic i interespècies. Una altra vegada, tenim ja no només el patrimoni cultural, talaiòtic, ciclòpic, sinó també un reconegut patrimoni natural. Per tant, una altra vegada, l'objectiu estratègic anava vinculat a com també activar i conscienciar a través de l'art contemporani aspectes relacionats amb els efectes del canvi climàtic, la transició energètica, etc. etc. Afavorir tot tipus de relacions amb marques ja conegudes, com la Biosfera o la Starlight del projecte Menorca. Per tant, s'acaba també de fomentar links, enllaços importants amb agents que ja actuen allà. El quart era apostar per unes humanitats en transició i les oportunitats tecnològiques. També volíem que el Consell afavorís nous reptes culturals i la transformació digital, la quarta revolució industrial, del 5G, el món quàntic, per exemple. Però el que preteníem és que Menorca fos un lloc on se pensa des de les humanitats digitals o en transició a les posthumanitats aquestes qüestions i reptes de les tecnologies. No? Pensar en proposar una mirada més filosòfica de les humanitats digitals, no? I això inclús fent llaços amb l'IME, amb la Fundació Rubió, per exemple, una aposta per una Menorca quàntica 2025, per exemple, en col·laboració amb el CERN de Ginebra, en el laboratori aquest accelerador de partícules, no? És a dir, agafar alguns temes rellevants a nivell internacional i fer que Menorca fos un lloc d'enunciació i de reflexió conjunta relacionat amb aquests temes. No? El cinquè estava relacionat amb la formació, encara aprenc, no? És a dir, fer una coordinació de comunitat d'aprenentatge vinculats amb, per exemple, xarxes de residències creatives locals internacionals, de serveis artis,

0: seus a 50 països. Llavors, Canòlica també ha entrat dins els mapes, no?, de formació, de residències, es creiem que ja l'han comentat, no?, com un motor, com un impulsor de lo que són produccions noves, tant de gent que resideix tot l'any com de gent nova, per fomentar també intercanvis, o, per exemple, muntar uns nous teixits amb l'Associació d'Educació d'Adults de Menorca, per exemple, on són centres d'educació de persones adultes que tenen un gran potencial, molta gent molt motivada. Per tant, també és utilitzar, diguem, o compartir objectius amb coses que ja s'estan donant en aquests moments. No? Un altre objectiu era plantejar un interès per la cultura maker i els Fab Labs. És a dir, que trataria de vincular d'una manera molt més estreta el binomi educació i cultura, que fos més significatiu. És a dir, fer partícips a la gent jove amb el que són també residències, amb el que és el laboratori de fabricació d'un mateix, experimentació, tot el que són impressions 3D i altres tecnologies, un no se pot permetre, però que si hi ha un centre de recursos que ho possibilita, doncs allà que cada vegada se faci com una mena de vinculació amb nous públics i tecnologies. Després, el set era aspirar un centre d'art contemporani a Menorca. Era un objectiu estratègic que ho varen demanar també dins del sector artístic i les entrevistes que varen fer a diferents agents del món de la cultura contemporània de Menorca. I, bueno, tenia pros i contres, com quasi tot, no? Però el que és un fet és que Menorca té un sistema d'espais en aquest moment molt vinculat, d'espai d'art contemporani molt vinculats a espais religiosos, desacralitzats, és a dir, capelles, esglésies o militars. Clar, això són uns espais que en moltes ocasions funcionen molt bé perquè l'artista assoleix uns reptes i fa obres, sobretot si se fa obra in situ, obra específica per aquests llocs, funciona. Però no funciona tan bé si sempre els artistes s'han d'adequar en aquests espais ja preestablerts. Què passa? Que no hi ha cap lloc a Menorca de suficient, diguem, dimensions, unes dimensions així estandarditzades, que pugui allotjar obres d'art contemporani i tampoc no pot rebre exposicions d'art contemporani, diguem, d'una certa envergadura, no? D'una certa complexitat o per nombre d'obres, no? O per tamanys, etc. Doncs, clar, per nosaltres pensàvem que això era un hàndicap negatiu. És a dir, no pot exportar perquè no pot fer cap cosa així, cap, diguem, exposició que després pugui itinerar, per exemple, a llocs més estandarditzats, a llocs on hi ha espais més diàfans, i després tampoc no pot rebre. No pot rebre exposicions que poden ser molt, molt interessants per al públic menorquí perquè no té cap lloc. Aleshores, era pensar quin pros i contres hi hauria en relació si, no a curt termini, però si a mig termini o a llarg termini seria rellevant o com afectaria a l'ecosistema contemporani tenir un museu, no? Clar, el museu hem de pensar que també produeix obra, que fa investigació, que fa educació, que fa dinamització comunitària, que atreu nous públics, que documenta. Per tant, també un museu avui en dia no és un lloc on només s'exhibeixen obres, sinó que també té tota una tasca darrere molt significativa. Per tant, també podria ser d'interès, no? És un reclam també bo per Menorca.
1: Vosaltres vau comptabilitzar 14 sales d'exposicions o el que vosaltres vau anomenar equipaments culturals públics, com, per exemple, la sala del Roser de Ciutadella o Can Oliver de Mo. Què mos pots ratllar dins aquest rizoma que mos has dit, aquesta xarxa, de totes les entitats culturals que actualment estan actuant dins Silla i que vau poder cartografiar?
0: Sí, un dels principals objectius va ser també fer un mapatge, una cartografia, com bé dius, i situar dins l'illa quins són aquests equipaments culturals tant públics, que efectivament són 14, com galeries i equipaments culturals privats. Per tant, dintre d'aquests equipaments culturals públics, com bé deia, des de Roser, l'Espai Xec Coll, també, o la Sala de Sant Josep, a Ciutadella, altres com en el Mercadal, el Centre Internacional de Menorca, o, per exemple, Can Àngel, el Centre d'Art i Cultura en el Mercadal. És a dir, són espais que en algun moment han tingut que veure amb la cultura actual, en la cultura contemporània, o en l'art més contemporani, i a vegades estan com a poc utilitzats, no? En el cas de Lleó també tenim l'OAC, la Capella de Gràcia, la Sala de San Diego, per exemple, i en el cas de Maó hi hauria Can Oliver, el Museu de Menorca, la Sala de Sant Antoni i el Carme. En el cas del Museu de Menorca, que vàrem fer una entrevista a la seva directora, hem de recordar que encara que ha tingut vinculacions amb el contemporani, és un museu que té molt clara la seva funció, la seva missió, que és un museu de la ciutat, no? És un museu de ciutat, és un museu on s'explica la història, un museu històric, no d'art, no? Aleshores, que puntualment faci algunes coses en art contemporani ja té el seu mèrit, però no és la funció ni molt menys el principal. Ho varen posar com a espai susceptible d'allotjar iniciatives vinculades a l'art contemporani. Això són, per una banda, els equipaments culturals públics de Silla. Galeries, clar, galeries pot dir n'hi ha o n'hi ha poques o n'hi ha molt poques en funció del nivell que vulguis posar com a galeria o de les tasques si realment són galeries, a vegades botigues que venen art més o menys recent no? I que només venen, són com més botigues que no galeries. Una galeria sempre té una dimensió més de produir també obra, de difondre obres de l'artista, no només fer exposicions cada 7 anys, sinó que també difondre-la a través de fires locals, nacionals o internacionals. No? De galeries van posar Sa Vitrà, Sa Retxa, Sa Tara, Encant, Caion, Serravant, Burduà, evidentment. I en quant a equipaments culturals privats, també van considerar que són uns equipaments que també s'han de tenir en compte i s'han de poder també establir convenis de col·laboració o puntualment vincles i així enfortir tant la part pública com la part privada. En el cas de Ciutadella són Junts Esplà, Salítica, Pulsar, no? El far cultural, evidentment, en el Mercadal, que és un dels equipaments més actius, no? El Migjornale en el Migjorn Gran, el Montgofre a Maó, l'Estudi Barbat, a la Hauser, en el cas de la ciutat de Maó, o l'Òmnibus Bus en el Castell. Això va variant, també. Nosaltres, en el moment en què vàrem fer aquesta investigació, més o menys eren aquests els que estaven o havien estat més actius. Això cada any o cada X temps pot anar variant. Tornem a lo mateix, el que dèiem en un principi. Tots aquests agents culturals tenen cabuda dins un projecte rizomàtic, dins un projecte de crear xarxa, de crear més nous públics vinculats a la contemporaneïtat. Aleshores, pensant que el Consell de Menorca hauria de ser un articulador d'aquests espais, d'escoltar les seves demandes i de fer pràctiques col·laboratives entre el Consell i ells i entre ells mateixos, vinculats a un cert paraigües institucional també del Consell de Menorca.
1: I dins tota aquesta xarxa que mos explicaves, hi ha suficient espai per artistes menorquines o que estan visquent a Silla? O fa falta més espai o que creus que fa falta alguna cosa més?
0: Bé, a veure, de tots aquests equipaments, desgraciadament, si la majoria fan més acció social, a vegades que cultura d'avantguarda o cultura actual o cultura amb un cert risc. No ens hem d'enganyar que molts d'ells tenen unes programacions bastant irregulars o unes programacions amb un pressupost tot molt baixos o són esporàdiques o apareixen i desapareixen i això no fa sinó també precaritzar els artistes que hi treballen. Evidentment que tots aquests espais han d'atendre el que són els artistes locals, fonamentalment. Els dies han de, diguem, acompanyar en tots els processos creatius que es plantegen, no? Jo crec que més o menys, Menorca sí que si te poses a certes llistes, a sa cua, no? Arribes a tenir un espai per exposar. Però és que dins l'art contemporani actual s'haurien de solir més riscos i no basta posar-se a sa cua i ja te presentaran la teva obra i amb un pot de sort de fer un catàleg i tal, sinó que haurien d'aspirar a una cosa un poc més arriscada, més rellevant, més significativa, vinculat amb els grans debats d'altres llocs dins l'art contemporani o les arts contemporanis. No? Per exemple, el cas de l'OAC de Lleó, té una col·lecció d'obres que està bé, que és una col·lecció tirant de conservadora de lo que són les noves tendències artístiques aquí, però bé, podríem ser conformistes i dir millor això que res, efectivament, millor això que res, segueix sent un atractiu per visitar l'AO a nivell turístic i el públic local se'n beneficia perquè pot veure un Tàpies, pot veure un Kentridge, alguns artistes rellevants que no s'havien vist o s'havien vist molt poques vegades a l'illa, no? Però no, no ajuda els artistes locals, no serveix com una plataforma de llançament, no serveix per fer exposicions que després poden itinerar els artistes locals. Però els artistes locals se tornen a quedar només amb poder accedir a certes convocatòries d'ajuntaments, que cada un fa la guerra pel seu compte, a més, el Consell, la seva banda, i a un llocs, físicament, un llocs que massa sovint no són espais pensats per la creació contemporània. Són espais o casals, cases antigues, amb valor patrimonial, això crea un hàndicap a l'hora de clavar un clau o de fer alguna intervenció que no pot tocar parets, etcètera, etcètera, és a dir, té molt d'inconvenients. I després el que ja he comentat, és a dir, també, si només tenim espais religiosos desacreditzats o espais militars, tampoc no ens sembla gaire interessant per a artistes contemporanis. No? Dins aquesta cartografia, aquest mapatge que vàrem fer, també posàvem altres possibles espais o equipaments culturals públics. Per exemple, podria ser aquest de dalt s'excusa, la Ferreria, el Centre d'Arts Gràfiques de Lleó, la fàbrica SEAT, se parlava en aquell moment, la Casa Colina, a Maó, tots dos, podrien ser també espais que assolissin un major riscos i un major, diguem, interès real per fer propostes un poc més avantguardistes.
1: M'ha semblat molt interessant això que us has comentat en relació, en aquest cas, a l'OAC, però que crec que també se pot aplicar a la Hauser o altres espais tipus so. És aquest so és millor que res. Creus que moltes vegades mos pot dur a un immobilisme polític? O sigui, tenir so ja fa que després no hi hagi accions polítiques culturalment riques?
0: Sí, és evident que a vegades és aquesta idea que de certs governants públics que no tenen gaire idea de resignar-se i de dir no, és que ja tenim molta cosa i mos coneixen o fins i tot jo he vist algun article ridícul posant Menorca com si fos el llombrígol de l'art contemporani internacional. Fa com a vergonya i tot, no? Te fa com un somriure realment de dir és que no saben de què xerren, és a dir, que com és possible? Aquesta idea de que Menorca s'ha posat en el mapa de l'art contemporani, sí, però, i aquest però és molt important, sí, perquè la Hauser té un lloc més en el món, que en té uns quants, ja, com Menorca, però res més. És a dir, ni els artistes menorquins ara se coneixeran més en el món de l'art contemporani, ni a nivell internacional, ni res de res. No? El Loac el mateix. És una acció de lloguer d'una col·lecció privada amb un espai públic i que, en definitiva, només es funciona com un marc d'exhibició d'obres que ja he dit que, per altra banda, tampoc no és que siguin una col·lecció tan meravellosa, ni molt menys, i que a vegades el polític ja se pensa que amb això ja n'hi ha prou. Clar, això fa que no assumeixis les seves responsabilitats, perquè una cosa és iniciativa privada i l'altra és la pública. I la pública sempre ha d'estar molt vinculada amb els productors locals, amb la gent que està fent coses a cada lloc, i també amb una dimensió educativa i de tenir també d'interessos dels públics, no? I de crear nous usuaris de la cultura contemporània. No necessitem més públic de cultura conservadora o de dècades o segles passats, no? Aquí la gent ja més o menys està mobilitzada o és conscient del patrimoni, del valor, no? Però és en relació a l'art contemporani que s'ha d'acostar en els públics possibles de Menorca i sobretot en els locals.
1: Us manca crear patrimoni contemporani, de cultura contemporània. És bon, és escàs a Menorca.
0: Sí, jo crec que n'hi ha molt poc, és escàs, i per tant això és una responsabilitat no privada, sinó pública. I aquí a vegades molt de gestors públics no se n'adonen que això és una responsabilitat totalment seva, de fer polítiques actives, proactives, creatives, no? Vinculades a creació de nova, que la gent també perdi la por, perdi tot una sèrie d'estereotips creats que en relació a l'art contemporani, que això no s'entén, que no sé què, que això és molt elitista. No. Tot això, l'art contemporani sempre, evidentment, l'artista ha de crear portant en els límits màxims de lo que és la seva creació personal, introspectiva, etc, o política i vinculada, si vol, no? I després hi ha una tasca de mediació possible per part de l'àmbit públic de que aquelles obres, aquells projectes puguin ser més creïbles, puguin ser més fàcil d'acostar-s'hi pel públic local.
1: Per seguir amb el tema del pla d'exposicions, a banda de la vostra pròpia investigació, també vau realitzar entrevistes a artistes, a agents culturals de Silla, comissaris, a gestors culturals, i a part fins a 51 enquestes a artistes de Silla per a plataformes com Google Forms. És possible que us facis una valoració general? La gent està contenta o per lo contrari, creu que manquen coses o moltes coses?
0: Sí, per nosaltres va ser molt rellevant fer aquesta feina de camp. No només aquell mapatge d'institucions, d'agents, diguem, o d'equipaments, sinó també veure de quina manera les opinions del sector eren per on anaven, no? Perquè a vegades dins el contemporani i dins la política pública se fa molta política només per les sensacions que un té vinculats a converses de cafè. Aleshores, el que vàrem pensar és fer una sèrie d'entrevistes a fons d'una hora de durada, més o menys, fins a un total de 23 persones que ens pensàvem que eren agents significatius del sector artístic, tant d'artistes, gestors culturals, curadores, etc. No? I així vàrem poder entrevistar gent com artistes com José Cruz, Naina Pla, Tòfol Pons, tu mateix, no? Alejandro Martín, per exemple, en Pol Marban, també, Natònia Coll, en Cristian Coll, en Via Marquès, etc. No? De l'àmbit de la gestió també ens va interessar fer entrevistes en Jaume Gomila, en Joana Català, per els càrrecs que havien tingut dins el govern balear, o també la directora de Hauser, de Marres Calvo, Nanna Begur, crítics com en Carles Jiménez, en Juan de l'Orduy, per exemple. També vàrem fer una entrevista a la Cristina Rita, la presidenta del Consell Científic, i a Marta Jordi, la coordinadora científica de l'IME. O, per exemple, vàrem fer també una entrevista amb la Carolina Dessel, la directora del Museu de Menorca. Aleshores, el que preteníem amb aquestes entrevistes a fons era fer una xerrada tranquil·la, lenta, sobre quina és la seva percepció in situ, sempre, i contestada amb els anys i en el prestigi que dona els seus currículums, les seves trajectòries professionals vinculades a les arts contemporànies. I realment va ser per nosaltres un element molt rellevant veure com eren peticions molt assenyades les que se feien i de necessitat d'uns canvis en les polítiques públiques, d'uns canvis tant a nivell d'ajuntaments com el mateix IME, que quan nosaltres vam començar a fer aquesta recerca havia començat d'una manera molt tímida la seva aposta per l'art contemporani. En aquell moment l'IME no havia tingut en compte l'art contemporani, no? I com una entitat científica de màxim nivell local, trobàvem que sí, que també hauria de tenir aquesta dimensió vinculada en seu pensament visual, en seu pensament de l'art contemporani. I estic encantat de que l'IME sí que hagi apostat per fer això i per fer unes jornades i, en fi, començant per tenir-ho en compte, almenys, que el pensament de les arts també és rellevant, no només el científic més ortodox. No? I, per tant, el que sí que vàrem recollir és això, aquesta sensació de que hi ha molta cosa per fer a Menorca. Realment, a vegades, aquesta idea que es ven des de, per exemple, l'Ajuntament de Mahó o del Consell de Menorca, vinculant el turisme, és com si Menorca de repens s'hagués convertit en un lloc idíl·lic vinculat a l'art contemporani. Aquestes campanyes de publicitat han estat realment vergonyoses, com a patètiques, no? El nivell de romanticisme que hi fiquen, és pur màrqueting turístic, no? Amb paraules, imatges totalment anacròniques, no? I que no tenen res que veure amb la realitat tan precària que hi ha en aquests moments a Menorca. Hi havia molta feina per fer, i sobretot també es tractava d'atendre un poc la petició de la gent que vol, la gent d'allà que vol, no? O cap on s'haurien de vincular les iniciatives. El que no pot ser és que cada ajuntament segueixi fent la seva guerra pel seu compte, amb petites cosetes, fent-ne moltes, és a dir, tens un pressupost sempre de cultura molt baixos i el que fan és final és repartir amb una certa clientela i fer que gairebé és més acció social dins els propis un municipi que no acció cultural decidida i acció actual, no? Amb un compromís real cap a les arts contemporànies, sinó simplement són exposicions molt precàries on els artistes no poden fer obra nova, no estan contemplats a vegades honoraris per el propi artista mentre està vinculat a la institució. És a dir, per qüestió de males pràctiques que encara sovintegen massa vegades. No? S'han fet millores, evidentment, s'han fet convocatòries públiques amb jurats de més o menys prestigi. Jo sempre apostaria per gent de fora, que fos jurat, que estiguessin remunerats, també, evidentment. I clar, i si els jurats ja són més de fora, ja no hi ha aquella endogàmia i aquell clientelisme propi de les illes, com les nostres, no? Per tant, també és una manera d'apostar decididament per la qualitat i no per el clientelisme dels membres de jurats, no? Per tant, també això és una d'aquestes mancances que se detecten i que se podien millorar. En definitiva, que no han de ser ni molt menys el que diuen les campanyes de màrqueting turístic. És una illa ja consolidada amb relació a l'art contemporani i que aquí se respira art contemporani per tot, sinó que encara queda moltíssimes coses que fer en relació amb aquestes art contemporani. Una altra de les qüestions que varen també tractar va ser la voluntat de fer 51 entrevistes a artistes, específicament. No? Això va ser també, vàrem realitzar un qüestionari a través de Google Forms, que són qüestionaris anònims, artistes que estan allà, estan a Menorca, i també vàrem recollir tota una sèrie de declaracions que l'anonimat també donaven aquesta dimensió un poc més real, i no pendent de si les meves opinions tenen conseqüències o te poden vetar o te poden posar llistes negres. No? I, per tant, també va ser per nosaltres molt, molt important per a veure com s'expressava la gent, dins quines mancances hi havia, que encara queda molt de camí, com deia.
1: A banda de temes més relacionats directament en l'àmbit artístic o cultural, què en penses o què en pensau que ha estat l'impacte dins la societat menorquina de tota aquesta eclosió de galeries estrangeres? O, vull dir, me refereix que si aquests agents culturals han tingut han duit a una situació de gentrificació en Silla, si vosaltres vau poder analitzar un poc aquest tema.
0: No ens vàrem ficar tant en veure, perquè ja en veure el tema de la gentrificació, exactament, no? Perquè ja tenien com molta feina i això penso que van ser uns quants mesos de feina només. Estava plantejat així. I la idea era crear, a part d'aquests mapes i aquestes cartografies, crear una base de dades d'opinions i apostar per tota una sèrie d'objectius i proposar accions concretes, no? Moltes vegades també vinculades amb bones pràctiques professionals. El tema de la gentrificació seria una derivada que pensant que, com deia també en el principi de l'entrevista, que és una derivada i una conseqüència de la utilització de l'art contemporani per finalitats més aviat turístiques, no tant de formació o de plaer i de gaudi per part dels usuaris i per part dels menorquins, no? Aleshores, tot va en tot, tot va relacionat. El cas de Mallorca, i concretament Palma, també passa exactament el mateix. És a dir, han vingut tota una sèrie de galeries, o pseudo-galeries, que el que han fet simplement és situar-se en els millors llocs de la ciutat i gentrificar, evidentment, expulsar comerços i gent, habitants que de tota la vida que estan allà. Tot s'ha produït una pujada de preus, una estandardització de botigues, una homogeneïtzació com a qualsevol altra ciutat gran d'europea, i per tant té tots uns efectes que són bastant obvis. Ja fa molts anys, tal vegada, aquí una de les ciutats primeres que varen sofrir tot això va ser Barcelona, no? I és que mira molt clar quin era, si fas tota una sèrie de pràctiques vinculades en aquesta voluntat de treure un turisme que en diuen de qualitat o un turisme d'alt standing, que l'únic que fas és simplement pujar preus i a vegades amb aquest maquillatge de ser contemporani que sempre.
1: Bueno, ja per acabar, quasi, ja mos deies que al principi mos apuntaves que aquest pla havia estat com guardat dins un calaix i que no, sembla ser que no havia tingut una repercussió directa. Creus que a vegades els polítics tenen pressupostos que han de fer complir i que al cap i a la fi és només fer complir el pressupost i no donar-li una viabilitat?
0: A veure, jo crec que en el nostre cas va ser una convocatòria pública, oberta, s'hi van presentar tota una sèrie de projectes i penso que tal vegada se va fer aquesta convocatòria en un mal moment de la legislatura, que era el darrer any. Per tant, clar, quan tu fas alguna iniciativa d'aquest tipus en el darrer any de la teva legislatura, després d'eleccions, i tu planteges un projecte, un pla d'exposicions, no? Una visió un poc a mig termini, que era els propers anys fins al 25, això formava part de la següent legislatura. Clar, si tu després no guanyes eleccions, com ha estat el cas, aquest projecte fet en el darrer any i vinculat a si guanyant-se d'eleccions o si jo estic en el Consell o segueixo en el Consell, fa que sigui que hi hagi aquesta possibilitat de que després no se dugui a terme, no? És un poc aquest, el nostre cas, no? El conseller Miquel Àngel Maria va decidir fer aquesta acció que ens va semblar molt interessant, en principi, de fer un estudi i de veure com el Consell podia actuar d'una altra manera, s'aquí està fent. I clar, la cosa és que ja sabíem tots que això no seria vinculant. Primer, perquè se feia, com dic, en el darrer any d'una legislatura, i dos, perquè, clar, som més en el tema de si se guanyava una altra vegada, tal vegada s'hagués implementat. Tant de bo hagués estat així, que això s'hagués pogut implementar per part del mateix conseller, o també jo vull pensar que això que és una mena d'estudi, que el nou conseller de Cultura no estaria malament que s'ho mirés, perquè nosaltres aquí no hem posat ideologia, ni política, ni partidisme. Hem posat tota una informació a l'abast de qualsevol menorquí i, sobretot, està a un calaix del conseller actual. Per tant, també estaria bé que tot el que és informació serveixi per alguna cosa, per començar a posar maons en l'edifici cultural i no repetir accions, no invertir debades, com en aquest cas, i per nosaltres va ser una llàstima, no?, haver de presentar això i que després no tingués cap tipus de repercussió.
1: Molt bé. Bueno, dir a les oyentes que intentarem penjar aquest pla d'exposicions a la web del programa d'Esfar Cultural, dins la càpsula de Rizoma, d'aquest pla d'exposicions d'en Jaume i na Laura. Per qui vulgui revisar-lo i vulgui llegir-lo amb més ateniment. Molt bé, molt sap greu, però se mos ha acabat el temps, Jaume. Ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí i poder gaudir de les teves reflexions. Ha estat una pena no tenir a Laura. Però, bueno, seguirem atentes en els vostres treballs. Digui a les espectadores que podreu trobar més informació d'ells en els links que deixarem a següent del programa. També recordar-vos que hi ha la llista de música del canal d'Espot en el canal d'Espot i del programa. La cançó que sonarà per tancar el programa d'avui és del projecte d'en Laura Marte sobre les Kellys. La cançó la canta na Mama Fiera i es titula Housekeeping. Les Kellys Unió Balear posen música i videoclip a les seues reivindicacions. Dir que està financiat per l'IBE Dona. Dit tot això, ja només mos queda despedir-nos. Moltes gràcies, Jaume.
0: Bé, ha estat un plaer poder xerrar amb tu, Tòfol, d'aquesta manera tranquil·la, serena i propositiva. I moltes gràcies per el teu interès, el teu programa i pels oients i oients que...
1: Ha estat un gust. I moltíssimes gràcies, oients de Ràdio Far. Us esperam en el proper programa. Molta salut a tothom.
2: Me están destrozando, chica.
3: ¿Pa cuándo?
4: Jubilación anticipada.
3: Ay,
5: no me pisen los fregados.
6: Mira.
7: No me pisen los fregados.
8: Escucha.
9: No me pisen los fregados.
10: Estamos como la Julia reclamando lo olvidado.
3: Ay,
11: no me pisen los fregados.
12: Mira.
13: No me pisen los fregados.
14: Escucha.
15: No me pisen los fregados.
16: Con las Kellys que os tenemos rodeados.
17: Porque esta me tiene ya loca.

i mallorquins. Mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies

No se casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar. Fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits. Han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona. Finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: Prince.
1: Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
2: Grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. ¿Y por qué pesa mucho? Pues lleva 2 litros.

0: Això diu que era una cabra que manava un cabridet menut.
1: Bé!
2: Bé!
1: Bé!
2: Bé!
0: Un dia, pasturant, va anar a passar per prop d'una vinya. I vol dir que, quan va veure els rems tan polits que hi havia, li va agafar gola i va entrar. Quan va ser dins la vinya, digué en el cabridet:
1: saps què farem? Tu menja de gra en gra i jo menjaré de cingó en cingó, com a més grossa que sou.
0: Comencen a fer-ho així. Però al punt en tingué més gola i va dir en el cabridet:
1: tu ja pots menjar de cingó en cingó i jo menjaré de rem en rem.
0: Així ho feren. I al punt sa cabra torna a dir:
1: saps què? Tu menja de rem en rem i jo menjaré de planta en planta.
0: Quan va estar ben redona, li digué en el cabridet:
1: anem, que ja mos basta.
0: Però el cabridet va fer es desentès i no volgué sortir de sa vinya fins que tingués sa panxa ben plena.
1: Mira, quan iré a dir a l'amo?
0: Va respondre sa mare.
2: I doi!
0: Contestà el petit. Sa cabra, com veu que de cap de ses maneres el pot ginyar a sortir de sa vinya, el deixa allà menjant i se'n va donar avís a l'amo. I li va dir:
1: l'amo, vinc que d'una fos avís que el cabrit no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena.
0: L'amo, qui tenia vessa de nerí, va contestar:
3: jo l'enviaré escà, i aquest prest el farà sortir.
0: I diu:
3: ca? Vés a sa vinya a fer sortir el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però escà també va tenir catxassa i no es va moure. I l'amo se n'anà a trobar sa massa i li va dir:
3: massa, vés a pigar escà, perquè no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però sa massa tampoc es va moure. I l'amo, tot enfadat, se'n va anar en el foc i li diu:
3: foc! Vés a cremar sa massa, que sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: I que me'n direu, ell, es foc, tampoc no es mogué, encara que l'amo l'amenaçàs d'anar a fer acudir s'aigu. Se n'hi va i li diu:
3: aigu, vés a apagar es foc, que es foc no vol anar a cremar sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Ell, s'aigu, tampoc no es va moure, i l'amo se'n va cercar el bou. El troba i li diu:
3: bou,

0: és a veure Saigo, que no vol anar a pegar el foc, i el foc no vol anar a cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pigar el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena!
1: I es bou també va tenir vessa qui no es podia borinar, i no hi va anar. I l'amo, apurat ja de tot, se dirigeix en el carnisser i li diu:
0: carnisser! Vés a escorxar el bou, que el bou no vol anar a veure Saigo, Saigo no vol anar a pegar el foc, i el foc no vol cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pegar el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena!
1: I el carnisser va estar tot d'un apunt i parteix cap a escorxar el bou. I el bou, quan el veu, se'n va a veure Saigo. I Saigo, de veres a apagar el foc, i el foc de pressa a cremar sa massa, i sa massa corrents a pigar el ca, i el ca com un coet se'n va a sa vinya. I ja no hi va trobar el cabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rem. Per això, fora vessa!

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Segur que qualque vegada heu sentit referències en el Doctor Jekyll i Mr. Hyde, personatges de Robert Louis Stevenson. Però, si encara no heu llegit el llibre, la veritat és que val molt la pena. La novel·la ens situa a un Londres victorià inquietant, on un advocat molt respectable, el senyor Utterson, comença a investigar una relació estranya i pertorbadora entre el distingit doctor Jekyll i un personatge sinistre i violent anomenat Mr. Hyde. A mesura que avança la narració, aquest misteri aparentment criminal es va transformant en una reflexió profundíssima sobre el bé i el mal, la identitat, la repressió moral i la doble vida que imposa la societat. Stevenson aconsegueix crear una atmosfera opressiva sense necessitat de ser explícitament desagradable, i el gir final, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu, continua colpint encara que ja sàpiguen molt bé què passarà. És un d'aquells clàssics que rellegeixen amb plaer i que sempre diuen coses noves. En català el podeu llegir en una edició de butxaca de l'editorial Quaderns Crema. És molt curtet, animeu-vos-hi.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè, de fet, és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no són gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Arribem a la penúltima entrevista d'aquesta temporada i avui tenim com a convidada na Laura Aranda, artista visual, fotògrafa i antropòloga nascuda a Granollers. Benvinguda, Laura.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Na Laura ha estat seleccionada en el marc de la residència Street Art, un projecte en col·laboració amb el festival Street Art que organitza el Centre Cívic Guinardó. En aquest festival hi va exposar el projecte Jo també quise ser Robert Capa, però no hacer sus fotos. En aquesta entrevista mos endinsarem un poc més en la mirada que té sobre la fotografia, que és el llenguatge que empren la seva pràctica artística. Per aquest motiu, m'agradaria començar amb una pregunta sobre aquest mateix projecte, de Jo també quise ser Robert Capa, i, evidentment, bueno, no sé, potser ja t'ho han fet altres vegades, aquesta pregunta, però jo pensava en el títol, no? Que ja apunta una intenció molt clara, que és evitar reproduir les imatges periodístiques o dels fotògrafs de guerra en els que estem tan avançats a consumir en mitjans de comunicació. Què és el que vols explicar tu a través d'aquest projecte?
1: Aquest projecte és una autobiografia en el que investigo les meves contradiccions sobre la fotografia i sobretot em centro en les imatges de violència, de guerres. I una miqueta el que acabo fent és teixir imatges traspassant-les de la imatge al ganxet una miqueta per donar aquest sentit de que la fotografia és un teixit d'imatges, un teixit de moments, de sentiments, d'ordres visuals, perquè crec que la fotografia és poder i ara mateix s'ha de tenir molt en compte quin tipus de fotografies estem fent, estem consumint.
0: Per què creus que és important pensar sobre la imatge avui dia?
1: Perquè estem en un món on les imatges predominen bastant, no diré més que el text, però són una font molt important de la publicitat, la televisió, tots els anuncis, a les xarxes socials, o sigui, estem envoltades d'imatge. Llavors, són importants saber-les llegir perquè són una font de poder.
0: I, de fet, no mos ensenyen a llegir imatges, així com sí que mos ensenyen a llegir paraules, text i a comprendre, més o menys crítics, però sí que forma part de l'educació. En canvi, l'anàlisi i la lectura d'imatges no està a l'ordre del dia.
1: Sí, totalment. I és una cosa que sempre faig reflexionar sobre això. Totes som productores d'imatges ara i ja som consumidores, òbviament. Però el fet que només la gent que li interessi la fotografia d'una manera una miqueta més professional sigui la que s'està està arribant a entendre com es llegeixen les imatges és preocupant perquè al final és un tipus de llenguatge que a totes ens pertoca d'alguna forma. Llavors, crec que des d'aquí és important fer pedagogies de la imatge i entendre com es fan les imatges, quins són les icones, què volen dir. O sigui, perquè al final no només els fotògrafs estem immersos en fotografies i imatges.
0: I perquè tu la contradicció que te genera la fotografia, que és d'on parteix aquest projecte, concretament, quina és la màxima contradicció teua en quant a la fotografia?
1: Bueno, qui sóc jo per explicar les històries d'altres, sobretot. O sigui, és més des d'aquí, no?

0: Perquè a vegades la contradicció també ve, no?, de tenir un passaport que em permeti estar arreu del món, però que hi hagi persones que no tinguin aquest privilegi. Llavors, clar, era com... Bueno, des d'aquí una miqueta.
1: I per què vas triar la figura de Robert Capa?
0: Perquè des de ben petita que m'hi vaig fixar en la seva figura, vaig estar com investigant també, no?, tot el tema de Robert Capa, Gerda Taro, i és una figura que per mi, com a fotògrafa, m'ha acompanyat molt al llarg de la història i encara tinc com un amor a la figura que representa, no? I això també és el mateix relat que a vegades també qüestiono, no? De dir, bueno, és el fotògraf o la fotògrafa, que també va ser, o és el mite, no? I tot allò que correspon a una miqueta al món de l'art, també com aquells, el mite del geni, no?, d'aquella persona que pot dedicar-se quan totes les altres estem ara mateix molt precàries, no? I que sí que va triomfar i que es recorda els llibres i bueno, però sí que és veritat que bueno, tinc aquesta cosa amb Robert Capa.
1: En general, treballes en la fotografia analògica, una tècnica que requereix temps i que podríem dir que va en contra de ritmes de producció en els quals estem acostumats avui dia. Però, a més, en el projecte de Jo també quise ser Robert Capa, però no hacer sus fotos, decideixes teixir les imatges. Què és el que t'interessa d'aquests procediments?
0: Sobretot qüestionar quins són els límits de la fotografia, no? I què és la fotografia. Traspassar les imatges al ganxet amb llana, clar, al final, primer el que tinc que fer és passar la imatge a píxels, perquè ens entenguem, i després la teixeixo. Llavors, clar, el suport fotogràfic canvia, però com estic teixint imatges que són reconegudes, clar, em pregunto si segueixen siguent fotografies quan estan a la manta, no?
1: Mm-hmm. I per què vas decidir fer-ho a ganxet?
0: Pues va sorgir una miqueta d'imprevist, perquè feia 2 mesos que vaig començar a fer ganxet, rotllo gorros per la meva família, perquè no sé per què em vaig capficar de que volia aprendre per fer-me coses. I estava treballant el projecte final i vaig pensar, què passaria si fes la foto del miliciano de Robert Capa a ganxet. I des d'allà vaig començar a desenvolupar altres imatges també a ganxet.
1: De fet, és com que genera un joc com de binomi bastant potent, no? Perquè tens el fotoperiodista o fotògraf de guerra per excel·lència, reconegudíssim, Robert Capa, homo, i una activitat que sempre està menys tinguda, que és fer ganxet, que són normalment artesanies de relegades en el món femení, i també és com una bomba interessant.
0: Sí, també és com que m'interessa des d'aquest punt, perquè per exemple la meva àvia estava encantada de que fes ganxet, no entenia molt bé per què feia aquestes coses, però estava super, ai, a ver si vendes algo que yo quería vender y mi padre no me dejaba, no? I és com guai, com aquests espais també més femenins i més de... no tradicionals, però sí que és veritat que, bueno, ara hi ha bastanta gent jove que també fa ganxet, però m'ha interessat això, no? Perquè també vaig estar en un grup de costura allà a Granollers i va ser com interessant.
1: En els teus projectes fas feina, treballes la intersecció entre antropologia i imatge. De fet, ja has dit, no?, que una de les contradiccions que te generava la fotografia era aquesta pregunta de qui sóc jo per fer fotos d'altres o històries, explicar les històries dels altres, que m'ha ressonat molt o m'ha vinculat directament amb aquesta faceta teua d'antropòloga. Mos pots aprofundir en aquesta idea? És a dir, en aquesta intersecció?
0: Per mi l'antropologia és una eina que ens serveix no només com a mètode que seria l'etnogràfic, sinó també com a reflexió. Gràcies a aproximar-me a teories com poden ser de Mitchell, de Joan Fontcuberta, Wilhelm Flusser, que bueno, estaria més a la filosofia, gràcies a això puc reflexionar des d'un altre espai.
1: En el cas de la residència Casa d'Artistes està començant un nou projecte que es diu Un tros de mà que no és meu, una proposta que vincula la mà amb la seva naturalesa de canvi constant i la voluntat humana de fixar imatges. Us pots explicar un poc més què és el que has estat fent?
0: Vale, ha canviat una miqueta el projecte.
1: Cap problema, com es diu ara?
0: No, es diu Un tros de mà que no és meu, però el tema de fixar la imatge ha canviat. Perquè...
1: Explica'ns.
0: Vale. El projecte el que volia fer era treballar amb coses fotosensibles que estiguessin vinculades al mar i fer imatges del mar. Llavors, aquelles imatges es revelarien amb els mateixos coses que hi ha al mar. Però el tema és que treballar en una reserva natural suposa no poder utilitzar vegetals ni coses del mar. Llavors el projecte ha tingut un petit canvi, que és que no he estat treballant amb coses que estan allà in situ, però sí que estan a l'illa de Menorca, que he estat revelant les imatges que he fet a la platja per parlar de la problemàtica ecològica que sofreix tot l'oceà, en concret també Menorca, no? Que té la Posidònia, que està amenaçada. Llavors aquestes imatges les he estat revelant amb ullastre, que és un tipus d'olivera del Mediterrani, i ja està.
1: Que quan dius has estat revelant amb ullastre, és a dir, com és aquest procediment?
0: Bé, doncs el procediment és semblant al cafenol, es prepara una infusió de les fulles d'ullastre, després li posem carbonat, vitamina C i una mica de sal, i aquella emulsió és reveladora. Llavors he estat revelant tant carret com paper.
1: I aquesta emulsió és té químics? O sigui, és sostenible?
0: És sostenible, però té químics. Mm-hmm. Perquè el carbonat i la vitamina C són químics, però són sostenibles. O sigui, es pot llançar... Es pot llançar, com es dice?
1: Llançar, sí, vale, sí. Es pot llançar, podries dipositar a la terra, que no hi hauria un impacte ecològic, diguem.
0: És mínim, perquè aquests d'esto no... Sí, sí.
1: Has citat una tècnica que es diu cafenol, ni idea.
0: Bueno, és com el primer revelador ecològic que es va inventar... Es deia cafenol perquè, bé, o sigui, és el mateix, però es fa amb cafè.
1: Vale. I, és a dir, el fet d'escollir aquesta tècnica té a veure, evidentment, està vinculada amb tota la part conceptual, però a la vegada també m'ha dut a pensar si també hi ha algú de un interès teu en provar coses noves sempre, o no. Sí, sí. Per què complicar-te la vida, no? Així, en pla.
0: Bueno, perquè al final també crec que m'interessa l'ètica, no? El Robert Capa també treballa l'ètica des d'un altre lloc i Un tros de mar que no és meu també treballa l'ètica, però en aquest cas l'ètica ve una miqueta des de l'ecologia, no? O sigui, podem fer més sostenible la fotografia, o sigui, la nostra pràctica fotogràfica, no només en quines fotos fem, sinó també com les fem.
1: I és igual de senzill que un altre procediment de revelat analògic?
0: Home, Si fos amb químic comercial seria molt més fàcil perquè, clar, agafar les fulles d'ullastre, tenir que treure-les de cada branca, netejar-les, tallar-les, fer-les amb una... Fer-les... No, com se llama esto?
1: Filtrar?
0: No.
1: Ah, amb una kettle.
0: O sea, la infusió. Fer-les en infusió. Després, esperar que no pugi més de 75 graus. Després, deixar-la reposar. O sigui, són moltes hores per fer un revelador, sí, sí.
1: És a dir, quan dius que has dit si el fessin químic, te refereixes a que si s'industrialitzés aquest procediment com un revelat ja preparat per utilitzar?
0: No crec que es pugui, perquè la vitamina C el que fa és que s'oxida, mm-hmm. O sigui, el revelador dura com 3-4 hores depenent de quantes còpies facis. Sí que és veritat que hi ha reveladors ja al mercat que són ecològics, uh-huh. Però bueno, o sigui, la meva intenció tampoc és...
1: fer una indústria.
0: No, la veritat és que no. Perquè, clar, també el tema sostenible s'ha de tenir en compte què espigues, o sigui, quina planta utilitzes perquè no sigui perjudicial tampoc aquesta agafar, no? Perquè d'ullastre a Menorca hi ha molt, però potser hi ha altres plantes que estan més en risc o hi ha menys i d'aquestes és millor pues, no utilitzar-les, no? Llavors, clar, si féssim una macroproducció de revelador d'ullastre tampoc seria com molt ètic.
1: Cert. Així... O sigui, tot aquest tema d'estètica, tu creus que té a veure, bueno, part dels teus valors, no? Però hi ha algun vincle aquí amb el tema de l'antropologia, que és com un bagatge rellevant dins la teva trajectòria?
0: Sí, segurament. O sigui, clar, jo realment vaig començar a estudiar antropologia quan ja era fotògrafa i vaig entrar una miqueta pensant que volia ser fotoperiodista i que l'antropologia em guiaria una miqueta, no?, a assentar unes bases i a moure'm pel món d'una manera. Però mentre estava a la carrera i sobretot quan vaig sortir em vaig donar compte que no era allò el que l'antropologia m'havia portat, sinó m'havia portat una mirada crítica, una mirada molt més ètica. Però sí que és verdad, bueno, veritat que pot ser que no tots els antropòlegs siguin ètics, no? Però sí que és veritat que, bueno, jo em vaig quedar molt amb això de l'ètica, de l'antropologia.
1: Ahir xerràvem mentre me mostraves el treball, les obres que has anat desenvolupant, que així com el col·lectiu Genèric Mardi treballa el concepte de la festa des d'una mirada antropològica que per elles probablement sortir forma part d'un treball de camp, a més de divertiment. En el teu cas, el teu divertiment o el teu plaer és passejar pel bosc i anar a la mà, fer fotografies, etc. La pregunta és si és habitual incloure allò que t'agrada fer en els teus projectes.
0: Sí, clar. I més quan són llargs procediments, no? Si no, jo crec que tota pràctica artística li té que agradar a l'artista, perquè si no tampoc té molt de sentit.
1: No ho sé.
0: Bueno,
1: no
0: ja.
1: Sé si
0: sí, és veritat. És veritat. Potser, no? Quan parlem de... Sí. Cierto.
1: No ho ja. Sé. Ja sí, sí. Els que me venen en el cap, en general, sí. Fan allò que els agrada fer, però potser en altres casos...
0: Sí.
1: No ho sé.
0: Sí, és veritat. Tens raó. A mi m'interessen els processos autoetnogràfics. Llavors... Crec que ara mateix, després del Robert Capa, que el Robert Capa estic com contestant una miqueta la pregunta què no vull fer, ara estic contestant la pregunta què sí vull fer, no? Llavors això sí que és veritat que amb la meva infància, amb la família sempre anàvem a la muntanya i sempre anem, o sigui, és com alguna cosa recurrent, no? I al mar també estic molt a gust també, com mirant coses tan boniques com aquestes.
1: Mm-hmm. Has citat ja alguns referents, com Flusser i Fontcoberta. Pots citar alguns altres referents artístics, conceptuals, de vida, que t'hagin influït en la teua trajectòria?
0: Sí, la Marta Rosler, també com a ensayista, com a artista, la María Jimeno, que és una artista espanyola que també treballa temes de ganxet i de gènere, la Núria Güell, que és de Barcelona, i també podria citar la Hito Steller, també com a ensayista i artista.
1: Ja per anar acabant, creus que la fotografia té futur? Opinió bueno. Molt personal.
0: Sí, no sóc tan com a... Digue'm.
1: M'he deixat un matís. La fotografia analògica.
0: Sí, bo.
1: És el molt més precís.
0: Sí, la fotografia analògica té molt de futur. Sí, sí. Té molt de present, molt de passat i molt de futur, jo crec. I cada cop més. Perquè el tema de lo matèric enganxa. I cada cop hi ha més gent que torna, no? I que... Jo ho veig. Tothom que vol aprendre a fer fotografies sempre tenen una càmera analògica al costat. I jo crec que si hi ha un apagón, el que ens quedarà serà la fotografia analògica.
1: De ses arts, no?
0: Sí, totalment.
1: De ses arts contemporànies, potser. La fotografia, la mà i el bosc també quedaran.
0: Totalment.
1: Si hi ha un apagón, sí. Si hi ha una altra cosa, no. Gràcies, Laura, per el teu temps i esperem seguir la teua trajectòria de molt a prop.
0: A vosaltres.

Rondades i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per assarar les res. Les res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar la terra. Quan l'al·lotet va haver fet l'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Les res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el camí cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar Montsantiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encantarà i s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.

He anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

I tu? Fas de la teva vida un conte o contes la teva vida? Vius del conte o de les contes? Ets dels que somien finals feliços on es mengen anissos? Què passaria si tot fos com en els contes? Seguim la travessa per la mà de contes. Aquí a Ràdio Far Menorca us xerren Andreu i en Bull.

passaria si les coses anessin com en els contes? Què passaria si tots els gats portessin botes? Entre la gent rica i elegant de Cheeseburgo, una de les ciutats més antigues de les Terres Altes, es va posar de moda, i millor no demanar perca, posar sabates als seus moixets. I tot va començar quan a la comtessa de Bonveure, una viuda aficionada a la moda i amb molt de temps lliure, se li va ocórrer un dia calçar a la seva siamesa. Nebuleta va esbufegar, va esgarrapar i va plorar. Però la comtessa, dona perseverant on hi hagi una, va acabar posant-li uns delicats botins de seda. Sa pobra moixa s'escorria pels sòls encerats de palau cada vegada que intentava fer un pas. Al cap d'un mes, els amics de la distingida dama van aconseguir, no sense esforç, convèncer els seus gats que el súmum de l'exquisidesa era portabotes. Al cap i a la fi, aquelles boles de pèl completament manses passaven el dia roncant entre coixins de vellut sense més preocupació que mirar el sostre i deixar que el temps passés. Portar botins tampoc era tan dolent i, a més, a qui no li agradava estar ben polit, ben guapo. El problema va començar quan la gent va pensar que si els moixos aristocràtics duien botes, tots havien de dur-les. Cap moix de cap casa es va quedar sense elles. Es van obrir tot tipus de botigues de calçats per a felins. Els supermercats llançaven ofertes els dijous. Sigui fi com el seu veí, calci el seu moix amb botes de sac, felicitat per vostè i el seu felí. Hi havia de lli, de sac, negres i de colors, de totes les formes i grandàries. Volaven dels aparadors i acabaven en les potes dels soferts animalons que mai més s'esmolarien les ungles contra els mobles ni els sofàs ni destrossarien res de fusta. Però això no era el pitjor. Els amants dels animals van reivindicar el dret de tot felí. Tot aquell que tingués casa o no mereixia un parell de sabates. Així va ser com una brigada de voluntaris va recórrer tots els carrers a la recerca de moixos sense casa. I encara que van acabar plens de mossegades i esgarrapades, van aconseguir que tots els moixos de Cheeseburgo calcessin botes. Però ningú comptava que els moixos que porten botes no poden caçar. I així va ser com va començar la major plaga de ratolins mai vista. Sortien de pertot arreu, dels armaris de les cuines, dels armaris de les cuines, d'entre els llençols, de sota el llit. A cada racó, centenars de rosegadors corrien com a salvatges, menjant-s'ho tot. Fins i tot va ser necessari tallar la circulació per les allaüts de ratolins. La gent estava desesperada. I no obstant això, la solució era ben fàcil. A qualsevol fiat o fieta se li hagués ocorregut. L'alcalde va donar amb ella després que s'acabessin les idees de mags, científics, savis, intel·lectuals, filòsofs i de tres paletes que estaven fent petites reformes en el despatx privat del senyor alcalde. I de pas també en el seu xalet de la platja. El remei estava en el llibre de lectura que tenia el seu fill a la tauleta de nit, a un pam dels seus nassos. «Ja està!», va cridar. «Cridarem el flautista de Malí!». I el van telefonar. Però el flautista va contestar que estava bé on estava i que ell no tenia cap intenció de tornar a fer feina. Feia anys que s'havia retirat en una illa del Pacífic després de guanyar una fortuna, atraient a riques hereves amb la seva flauta. «I ara què fem?», va demanar l'alcalde al flautista. «Doncs no ho sé, podeu enviar-los a la lluna», va respondre mentre xarrupava un refresc amb palleta.

0: L'alcalde es va gratar el cap i, després d'intentar escombrar-los, espantar-los amb botzines, tancar els ratolins en un coet i enviar-los a la lluna, no li semblava pas una idea fora assenyada. Podria funcionar, va dir l'alcalde. Els ratolins, la veritat és que no els hi va agradar gaire, aquesta idea, i van fer tot el possible per impedir-la. Però, a poc a poc, van anar entrant en aquell artefacte construït pels millors enginyers del moment. S'ha de dir que tota la ciutat va col·laborar en la caça. Hi havia que els agafaven per la cua, d'altres els atreien amb formatge... Invencions de tot tipus. 3, 2, 1... Enlairament! Des del centre de Chesburgo, els ratolins van travessar l'espai i van arribar a la lluna. Molt prest van descobrir que la lluna no era de formatge, sinó de pedra. I aviat es van cansar d'arrossegar roques. I com tampoc tenien molt a fer allà, passaven l'estona cercant menjar. Van recórrer tota la lluna, de dalt a baix, sense trobar absolutament res. Fins que, de sobte, van localitzar una trampeta. Era una porta petiteta, però prou gran com perquè passés un ratolí. I ja se sap on cap un ratolí en caben centenars. El que hi havia a l'habitació darrere d'aquella porteta era un dels secrets més ben guardats. Molts savis s'havien demanat els serveis durant anys sense resoldre el misteri. Perquè m'imagino que vosaltres us haureu demanat i per què la lluna et sostén el cel? Per què no se'ns cau damunt del cap? I és que allà, darrere d'aquella porteta, estava l'artefacte que sostenia la lluna i els ratolins el van trobar deliciós. Hi havia cordes i palanques, rosques i cables. I de sobte, ratolins famolencs van començar a ruegar fins que van tallar de sobte la corda mestra, una soga enorme que sostenia tot l'enginy. I en pocs minuts us podeu imaginar que la maquinària va cedir i la lluna es va precipitar cap a la Terra a gran velocitat, amb tots els seus ratolins a bord, morts de por. La lluna va caure en una vall solitària, justament sobre una cabanya, que, per sort, la seva propietària estava agafant bolets. Però quan va veure tot allò, es va quedar completament bocabadada. Milers de ratolins corrien desesperats entre les runes. Ja va ser mala sort que la lluna acabés desplomant-se precisament sobre la humil casa de l'única bruixa bona que existeix en aquest món. Parlem d'aquesta bruixa, que era afable i divertida. Sempre havia estat així. De ben petita, a l'escola de bruixes se n'enreien d'ella. «Has de ser dolenta i fer por», li repetien les professores. Però ella continuava sent amable i portant-se com la millor de ses fietes.
1: «Castigada»,
0: li deien les bruixes majors, si ajudava a qualque anciana a travessar el carrer o desfeia els maleficis d'altres aprenents. I mira que ella ho intentava. Una vegada li va plantar una berruga horrible a la punta del nas a una companya, però després es va penedir i li va fer llevar. I fins i tot li va fer un pastís de freses perquè li passés el disgust. Però bueno, com succeeix moltes vegades, la maldat estava allà, amagada, esperant l'ocasió adequada. I va aparèixer allà, de cop, quan la bruixota va veure la seva cabanya aixafada per la lluna. Sa pobra bruixa es va posar blava, verda, vermella, de tots els colors i va començar a escopir gripaus i colors. I després va començar a tirar foc per la boca fins que es va convertir en una tetera. Sí, sí, heu sentit bé. Una estona després va tornar a ser ella, però seguia molt enfadada. La meva casa! S'assabentaran! Ara veureu! Va cridar. I vaja, vaja, si es van assabentar. La bruixa va recollir les poques coses que li quedaven, va fer un farcellet i amb tota la seva mala intenció va caminar fins al castell més pròxim. El que va passar després no és d'estranyar. Va fer el que solen fer les bruixes malvades en aquests casos. Va convertir el príncep en granota i va continuar caminant. Com no tenia casa a la qual tornar, va anar caminant i caminant de castell en castell repetint la mateixa feina. Una vegada, i una altra, i una altra, i una altra més. Quan va acabar de convertir a tots els prínceps en granotes, va triar una vall solitària, va construir una caseta i es va posar a jugar a escacs amb ella mateixa. La notícia va córrer de regne en regne, portada per missatgers que anaven bojos. Les cartes sempre eren les mateixes. Els afligits sobirans miraven amb desconsol els seus joves hereus, que, dit sigui de pas, estaven gaudint de la seva nova vida. Perquè, aviam, un moment, siguem sincers. Ser príncep ha de ser avorridíssim. Recepcions, besamans, balls, viatges, protocols... Per descomptat, res a veure en caminar de toll en toll, raucant alegrement i menjant mosquits sense preocupacions. Amb molta paciència, els monarques van intentar explicar als seus fills la gravetat de tot el que havia passat. Però ells van seguir tan tranquil·lament amb les anques en remull com si la cosa no fos a més. Veient que cap dels remeis dels savis de la cort funcionava, van decidir reunir-se per resoldre l'assumpte. Perquè les granotes no s'assequessin, van fer la reunió amb una gran llacuna. Els reis es van arromangar els vestits i van asseure amb els peus a l'aigua i una bossa de plàstic al cap perquè no es mullés la corona. Amb la humitat s'ha de dir que se'ls hi van aclarir les idees i van arribar a la conclusió que si una bruixa malvada els havia transformat en granota, potser el petó d'amor d'una princesa, que com se sap, tot ho cura, podria retornar-los al seu estat original. Així que van convocar a totes les princeses que van arribar vestides amb les seves millors gales i molt somrients, fins que es van adonar de per a què havien estat cridades. El primer ministre va cridar solemne. Estimades, teniu obligacions amb la vostra pàtria. Totes a besar granotes. Les princeses van torçar el somriure amb una ganyota d'oi, però no podien negar-se. L'educació de les princeses, com bé se sap, és molt estricta. Així que van fer cua per besar granota per granota. Però no se sap si perquè l'encanteri era molt poderós o perquè no hi havia molt d'amor en aquells petons, però cap príncep va notar res. I ningú va culpar les princeses. Besar una granota ha de ser força desagradable. Els reis van tornar als seus castells com havien vingut, amb una granota amb corona asseguda en un coixí. I ves per on que allò va suposar un gran canvi. Les lleis van haver de modificar-se perquè les granotes gaudissin dels mateixos drets que els altres ciutadans. Es van construir tolles per al seu esbarjo i diversió, i va quedar prohibida la captura de capgrossos. Per descomptat, la degustació de cuixes de granota es va considerar un crim. Encara que, per ser sincers, mai ningú no havia menjat granotes en aquell regne. Però, clar, hi ha lleis que no es poden canviar fàcilment. Un grup de nobles va començar a protestar. Si canviaven la llei de successió, també podrien canviar-se moltes altres i convertir a la noblesa en persones vulgars. Déu no ho vulgui. I van posar el crit en el cel i van organitzar cacerolades amb refrescos i entrepans de pernil del bo per tothom. I a tot arreu la mateixa pregunta. Què passarà quan els reis cedeixin al seu lloc els fills? Era una estupidesa tenir una granota com a governant, però d'altra banda estan les tradicions i les tradicions mil·lenàries estan per ser complertes, no canviades, no? Els monarques, amb molt pesar, van deixar les coses com estaven i es van resignar al fet que la vida seguís el seu curs. I passat el temps, les granotes van ser coronades. Va ser una bella cerimònia, s'ha de dir. Els hi van posar una capeta, una capa petita d'ermini, i les van passejar amb pompa pels salons reials, mentre els súbdits baixaven el cap per a retre homenatge. Contestaven les granotes a

Així que ja ho sabeu, i no t'ho prenguis a broma. Si tot fos com en els contes, el món potser seria un desastre. I si els gats tinguessin botes, governarien ses granotes.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

Me toca reflexionar al voltant de les tradicions i, si som sincera, no m'hi ha cap de trobar còmode. De manera molt conscient vaig triar una professió que me permet escoltar més que parlar. Fa anys que passejo amb una càmera i un micròfon i intent construir històries a partir de les històries dels altres. Quan algú em demana quin és el meu ofici, responc que practic l'art del xafarder. Ent dins les cases dels altres, mir d'entendre'ls i faig moltes preguntes, els observ i intent no respondre massa cosa. A base d'escoltar, crec que he après alguna cosa de les tradicions d'aquesta terra i també del per què necessitam abraçar-les i criticar-les des de dins, com ens explicava en Amat, i com d'important és compartir-les, com ens deia en Olga. En aquesta estranya professió meva he tingut el privilegi de conversar amb persones de 70, 80, 90 i fins i tot algú de 100 anys. M'han explicat mites, llegendes, tradicions, i algunes les conec i les visc, i altres les he descobert amb ells. I en certa manera m'he pogut fer una idea de com era Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera d'un temps.

El món ha canviat molt, tal vegada massa, i tot i que amb algunes coses ja està bé així. Totes les converses acaben de la mateixa manera. Diuen que aquestes illes han canviat molt i que la gent ja no coneix les tradicions d'abans. M'ho expliquen des de la nostàlgia. Escoltant, m'adonc de totes les paraules que hem anat perdent, senzillament perquè ja no les necessitem, perquè són paraules del passat.

La vida, temps ençà, era prou difícil. Més enllà de la nostàlgia que poden sentir, som prou conscients de la duresa de les condicions de la vida d'abans. Tot i això, entenc d'on ve aquesta enyorança, que fins i tot m'arriba a jo, tot i no haver-ho viscut gaire. El que trobam a faltar és sentir-nos part d'un tot, saber que formem part d'un col·lectiu enfront a una societat cada vegada més individualista. I les tradicions, les creences, les llegendes, els mites, són maneres de trobar-nos, de veure què és el que tenim en comú i enriquir-nos entre tots. I sobretot, són maneres de reconèixer-nos darrere el mateix relat. Estimar-nos com a poble és gaudir d'una festa plegats, de passar per un ritual comú, de pensar en la mateixa llengua i explicar-nos els mateixos contes. I, en fi, tenir una història col·lectiva. En el món globalitzat en el que vivim, sembla que allò que ens cohesiona com a societat s'està convertint en objecte de consum. Experiències que es venen, i dic venen amb tota la intenció. Es venen com experiències autèntiques, locals, i mentre això passa, la massificació i el desarrelament creix. Perquè qui pot sentir-se arrelat si no té on aferrar-se, o més ben dit, si no té històries per contar. Ens fa por que això que anomenant casa s'acabi convertint en un paisatge i que les tradicions i la cultura popular siguin part d'un espectacle sense ànima. I per això crec que val la pena seguir escoltant, escoltar, escoltar i escoltar, escoltar tots aquells que ens poden transmetre paraules, contes, llegendes i, sobretot, una vegada ho hem escoltat, compartir-ho i sense renunciar a saber d'on venim, entendre qui som i quin és el futur que volem.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Gracias.
1: My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. En la càpsula d'art d'avui intentarem aclarir les relacions entre art i valor. La humanitat té en les seves diverses manifestacions artístiques una de les seves màximes expressions, ja que és a través d'elles que tractem d'esbrinar i expressem el misteri de l'existència i de la condició humana. L'obra d'art ens planteja preguntes i significats que sovint transcendeixen el fet purament artístic i ens remeten a dimensions de caràcter històrico-social, espiritual i, inexorablement, dimensions econòmiques. Dues anècdotes de Pablo Picasso il·lustren aquestes dimensions de l'obra d'art. Encara jove, quan vivia al Bateau Lavoir de Montmartre, va respondre a una jove que li preguntava pel significat d'una obra cubista. «Mabel, per què vol entendre vostè el cant d'un ocell?» I ja gran, preguntat per una dona, va dir «Cher madame, això significa 1 milió de francs». Vol dir això que el valor artístic és equivalent a l'econòmic? I per extensió, és el valor social de l'art equiparable a l'econòmic i artístic? I què me'n diuen del seu valor espiritual? Tots ells són valors continguts en una obra d'art que responen a un gran nombre de variables. És mitjançant l'anàlisi i la integració d'aquests valors que podem copsar en la seva totalitat el valor final de la creació artística. Em centraré avui en les relacions existents entre el valor artístic i l'econòmic per tal de portar una mica de llum a tanta confusió, en la qual, per cert, els lobbies de poder, i em refereixo a Sotheby's, Christie's, Larry Gagosian, fons d'inversió, etc., hi tenen molt a veure. Són ells els que estan determinats a fer de l'art pura especulació, manipulant els mitjans de comunicació, creant una escissió insalvable entre el seu mercat i el mercat primari, el de les galeries mitjanes i petites, a les quals el 90% del públic hi té accés. El seu objectiu és apostar per una vintena d'artistes, ells els anomenen blue chips com en la terminologia borsària, i crear una demanda que faci pujar els preus. Entre els artistes afortunats trobem a Damien Hirst i Jeff Koons. Aquest últim ha batut rècords, no podia ser menys, i el novembre del 2013 va arribar fins als 58 milions de dòlars, xifra que va superar posteriorment. Ens podem preguntar, el seu valor artístic és equivalent a l'econòmic? Evidentment no. Això vol dir que aquesta equivalència no és possible? I tant que n'és. Així ho ha estat al llarg dels anys, i encara avui és possible. Ens podem remuntar al Renaixement, quan el pintor va deixar de ser considerat artesà i va adquirir la categoria d'artista creador. És llavors quan el valor artístic esdevé un valor afegit que incrementa el valor econòmic de l'obra. La cotització d'un artista o d'una obra d'art és el resultat d'un consens entre crítics d'art, teòrics, filòsofs, professors, marxants, comissaris, galeristes, col·leccionistes i artistes que estableixen el reconeixement d'un artista com a tal i quina ha de ser la seva posició. Les galeries d'art jugaven, doncs, un paper decisiu per tal de promoure una opinió pública favorable. Dic jugaven perquè en els últims 30 anys ha aparegut una variable nova en l'equació que ha suposat un canvi significatiu en la valoració econòmica de l'art, la subhasta d'art. Amb les subhastes, el mercat de l'art s'ha ampliat i sobretot s'ha fet públic, cosa que ha sotmès l'artista i l'obra d'art a una llei de l'oferta i la demanda que abans es donava en un mercat tancat. Aquesta llei de l'oferta i la demanda ha adquirit un protagonisme excessiu, però, convertint-se sovint en el criteri. La compra en subhasta està sovint influïda per les modes, la visibilitat social i moltes vegades és impulsiva. Empreses com ArtPrice o ArtNet han creat bases de dades que es nodreixen dels resultats de les subhastes i han desenvolupat metodologies economètriques per quantificar el valor d'una obra d'art concreta. Si bé donen una orientació, no contemplen moltes altres variables. La traducció del valor artístic en un valor econòmic passa pel coneixement de l'autor, els seus valors plàstics, l'adequació d'aquests valors a l'entorn cultural i social, el gènere, la tècnica, el format, la raresa, el pedigrí, la conservació, la demanda i d'altres. Així, dues obres de dimensions semblants d'un mateix autor poden tenir preus diferents. Tanmateix, la quantitat de doblers que hom està disposat a pagar per una obra d'art respon a la capacitat d'aquesta per a commoure'l i enriquir la seva vida.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel, i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. És a dir, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern, els poders internacionals que poden parar-ho i no paren. Llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. Llavors aquest, vale, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu lo pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, i viatja, l'animació viatja.
0: Té molta difusió.
1: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses en poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona, és un bon
0: recurs.
1: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
1: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquest aterrament a Menorca? Que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat el... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil. És a dir, quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm. et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí, fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya soc el marroquí i al Marroc soc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Erija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes se'm nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que... Sí. Amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
1: Claro.
0: Perquè és un llenguatge molt callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, quin... Ja, com deia, com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan... de sobte comences a sentir interferències de la ràdio i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements al teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen. Perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és com... És la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar, saps? Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Aitor Comelles, Orgànic, Doc i Pioig, per un sistema de depòsit, d'evolució i retorn. Nasi.

0: residuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución, yeah.
1: La música et feina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música et feina per transmetre el missatge. Per la mà viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no acabis en el bando equivocat.

La calcinera. Capítol 5. Emblanquinar. Procés i raons. A l'anterior capítol ens havíem aturat el traspàs de l'emblanquinar com a feina femenina a ofici masculí cap al darrer quart del segle XX. En aquest darrer episodi acabarem de descobrir tot el procés de l'emblanquinat i el seu present, a més d'alguna altra curiositat.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar en, mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta

0: res, però que no ha acabat l'aigua, perquè si la calça aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt advertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que allò cremava.
1: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
0: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre. Caldaves la calç avui i l'empraves demà. Era un poc raro semblanquinar nostre. Ma mare va néixer a Ferreria, sa mare era ferrianca i emblanquinàvem bastant de través.
2: Perquè a Ciutadella com emblanquinen normalment?
0: Per amunt i per avall, de pas llarg, que dèiem...
2: I saps a la resta de pobles com se solia emblanquinar?
0: No ho sé, només sé Ferreries perquè ella ho duu a cama molt. I també el que feies quan emblanquinaves també era un poc seguir la línia de lo que ja hi havia emblanquinat, perquè tu anaves a viure en aquell lloc, però no eres la primera persona que hi havia viscut. Si el més que comandava eres de pas llarg, que dèiem, pues s'emblanquinava pas llarg. Que a lo millor era cosa que feies nova o que començaves tu o que no es ve tant. Després agafàvem... es costuma aquest de fer-ho de través.
1: A Ciutadella emblanquinant de per amunt per avall i de Ferreries per amunt emblanquinaven de través. I me deia que era perquè l'humitat no pujàs, que la posaven de través. Però no ho sé.
2: És una hipòtesi.
1: Però no, és que jo he anat, venia gent, anat a emblanquinar a cases de Ciutadella que eren gent de Ferreries o de per aquí dalt, de la banda d'aquí dalt, i mos feien emblanquinar de través. No volien que emblanquinassin de dalt per avall perquè deia que ella s'hi tornava més humitat. No ho sé.
0: Jo mos fas efecte que aquest emblanquinar de pal llarg o de través té que veure en l'humitat del lloc. Una mania. Si emblanquines per amunt i per avall i és una paret humida, la humitat regalima i cau baix. Quan si emblanquines de través, me fa l'efecte que aquella humitat ja no cau en terra tan fàcilment.
1: La calç és molt bona de donar, però l'has de saber donar, perquè no és el mateix donar a vegades una casa d'alt a baix. Baix hi ha un pot d'humitat i li donar molt més espessa perquè si no, no tapes. I dalt no li pots donar l'espessa que dones baix perquè si està molt sec, tot són crostes i tot són llapades, que això la gent aquell temps se mirava, deia, és que no deixin una llapada, és que aquí n'hi ha una. I... clar, no, la gent no volia calç en el sentit de que la feina era la mateixa i la calç se n'anava al cap d'un any o mig any ja havia deixat i els pintors no van voler anar de calç, van voler anar de pintura. Se'n fa de calç, però poca.
0: No s'adonava tampoc una calç com a molt espessa, s'adonava donant sense ser clara... que quedàs aferrada, sí, però no era... Jo no veig cap tipus de pintura que emprin avui, per exemple, per poder dir... Era una cosa molt diferent, la calç, a el que és avui.
1: La calç és agraïda, perquè sembla que la dona és clara, sembla que no fa res, però quan t'ha aixugat dius allà va i ha tornat de mort a viu. Trescar una gota en terra, quasi no la veus, però quan t'ha aixugat sí que la veus. I vaig tenir un representant, bueno, van tenir representants de pintura que venien i me deien aquesta pintura és més blanca que la calç. Dic, no, jove, no. La calç, no hi ha cap pintura més blanca que la calç. I si tu m'endús una, te la compraré. Perquè feies la prova, agafaves la calç, agafaves el pinzell, feies un enfront quadrat i deies, a la pinta fem un quadre aquí enmig i demà matí quan venguis mirem a veure quina és de les dues més blanca. No fallava la calç. No fallava la calç, era sempre més blanca. L'únic que la calç no aguantava tant, però això és el que teníem. Però

0: jo sé, de blancor, era un blanc viu, blanc polit, donava vida. La calç és el més blanc que hi ha. No hi havia cap pintura que la superàs.
1: Però a les cases, a part del blanc de les parets i experiments, també hi convivien altres colors com el vermell domagre de les rajoles del paviment, una mescla d'alúmina i terra amb òxid vermell de ferro.
2: Somagre s'emprava per fregar. Normalment, totes les cases de lloc, sobretot de lloc, estaven fetes de rajola, d'una rajola porosa, una rajola vermà porosa. Matxa porosa s'afregava a mà amb aquesta aigua que s'hi posaven a capolvos i l'aigua quedava vermà i la rajola, clar, semblava que li daves molta vida al manco quan s'hava acabat de fregar, quedava molt bé. No hi havia sòcol, feien un rivet que el feien d'omangre mesclat en llet perquè quedava més fort, no se n'anava tant de veres el color, i aquest rivet, clar, era com que fregaves a mà i normalment les rajoles no eren com a molt planes i era molt fàcil esquitxar la paret de aquesta aigua vermà. Llavors això no podia quedar així, es havia de passar la garnereta i llevetar aquells esquitxos vermells perquè no se permetia de cap manera.
1: Però hi havia qualque raó per emblanquinar?
3: Ara m'ho explica un poc els avantatges que tenia i els problemes que tenia. A Menorca, clar, la calç ha estat un material fonamental perquè la matèria primera era molt abundant, la pedra, pedreny, la Menorca pedreny, i perquè era un material en si molt barat. Després també la calç tenia un avantatge. És que a Menorca fins als anys 70, ben avançats, se va seguir construint en pedra local, en el que nosaltres deien la pedra de Marès, que és una pedra que és el resultat de la sedimentació del fons de la mà de milions d'escalers de crustacis que se dipositaven en el fons de la mà, però allò se va com a fossilitzar i va fer un tipus de pedra, que és la pedra més abundant a la plataforma sur de Menorca, que és una pedra que, clar, té l'avantatge que és molt bona d'extreure, molt bona de manipular, però té aquest problema, que és molt bona d'erosionar, de llevetxar, que deien altres. El llevetx li dona i la degrada. La qual cosa també s'afegeix que és una pedra que té unes qualitats hidròfiles preocupants. És una esponja. I el fet que sigui una illa molt plana, l'humitat menja. Pels ossos és tremendo, Menorca. Ha estat una terra difícil per això, perquè és un clima desagradable i hostil, sobretot per el percentatge d'humitat que arribava a l'ambient. Clar, això fa que les parets absorbeixin l'humitat els dies molt humits, les parets absorbeixen l'humitat d'en terra, les parets... Clar, i això fa que l'aplicació de morters de calç, de revestiment de calç i l'acostum d'encalar, el que per una banda, protegir la pedra d'aquest efecte erosiu que té, de desfer-se, i no li resta a la vegada transpirabilitat, que és el que necessita el marè, poder respirar. Ens trobem que una casa, dintre d'una casa, poden arribar a un percentatge d'humitat ambiental del 99,9%. La majoria de dies de l'any. Clar, això fa que la humitat, degut a la transpirabilitat, cal de les parets i la porositat dels marès, la humitat s'acabi condensant de fora en lloc de dins. El que passa és que té una contrarèplica, i és que l'acostum d'encalar tant provoca unes gruixes calç que arriba que no deixen transpirar la humitat. I això ho veiem a cases antigues que no han estat rehabilitades. Jo, per exemple, ja faig feina a dues cases nobiliàries, són cases que han respectat els seus ambients originals i els seus materials originals, i ens trobem que les plantes baixes i en els soterranis, els dies de molta humitat, les parets regalimen. No poden absorbir l'humitat que arribava a l'ambient. Per lluitar contra l'humitat aquesta que regalimava les parets de les cases, es va posar molt de moda forrar-les de friso, d'aquells frisos marrons horribles de plàstic, per tal d'amagar que problema. Això a la llarga del que fas encara augmentar-lo és problema. Però vull dir que ha estat una lluita sempre contra l'adversitat dels materials. Per acabar, dir-vos que Sacals té un component climàtic molt interessant, i és que el color blanc i el seu efecte reflectant en l'arquitectura popular ha fet que els mesos de molt de calor refresca els espais interiors i quan fa molt de fred es decalenta. I això també ha jugat en el nostre favor per crear uns ambients agradables dintre de les cases antigues.
1: Emblancar ha perviscut durant més de 8 segles. Malauradament, avui dia la desaparició de l'ofici de calciner, dels forns de calç i el baix cost de materials fabricats industrialment provenents de la península ha fet que cada vegada es vegin menys persones emblanquinant els enfronts de casa seva fins gairebé a desaparèixer.
0: En llocs, sobretot, emblanquinaven de calç perquè no tenen ni paleta, les parets eren parets de gruixa, de calç, i a llocs de dintre igual. Tant tenia d'emblanquinar de fora com un boer, com un galliner, com una solta, la feina d'emblanquinar en calç, que era el que hi havia més econòmic. I després també desinfecta més. La calç desinfecta més que no qualsevol pintura.
3: L'ofici s'ha perdut, la calç ve de fora, la calç ve de manera industrial, ve de València, troc que ve, i d'Extremadura, és una calç més dolenta. En el cas dels edificis de nova construcció a Menorca, òbviament el marès ha estat substituït per bloc d'hormigón, de formigó, trencadors professionals de la pedra en queda un en tota Menorca, que copa tota la demanda que hi ha. Bàsicament avui la pedra local sempre per finalitats decoratives, sempre es bloc d'hormigón, i quan se fa una casa sempre ciment, se revoca en ciment i se posa pintura plàstica. Hi ha un rebuig cap a generalitzat entre els menorquins, un rebuig cap als materials pobres d'aquell temps. I avui en dia, quan una família compra una casa antiga, el primer que fa és llevar tota la calç, repicar-ho tot, treure els marès, deixar els marès vist dins, i de fora, bé, dins, o posar pla dur, en tot el que això també de problemes després, i el que fan amb les façanes és donar l'espaleta, que respon molt malament en els materials de Menorca, sobretot la pedra de marès, ho escup tot, ho escup i escup la sal que té dins. Veus edificis molt degradats que no assimilen bé els materials de fora, i després que s'acostum d'encalar ha anat enrere. Això el que ha fet ha estat, des del meu punt de vista, el que ha fet és transformar, anar com a degradant l'aspecte original que tenien els pobles de Menorca.
0: Els que sacals, com van deixar Can Mesquida allà, Can Barraca, que dèiem, que van deixar de fer carrels, només hi havia es marcarà un puesto. Però no donava abast ell. A més, la gent volia cosa més, menys pols per emblanquinar i més sa, que era sa, més ràpid, sa no, ràpid, que era sa pintura. Va ser pintura, les cases de pintura van començar. Aquesta és pintura hidròfuga, aquesta és de per damunt sa calç, aquesta és per allò, i va estar la gent agafar un rodillo és molt més pràctic que no agafar calç.
3: Quan un edifici és antic, això és el que jo em fa més pena, i és que els nuclis històrics de Menorca, el que comentàvem amb tu antes, els nuclis històrics, el cas de Ciutadella, té una normativa que obliga a mantenir els elements arquitectònics tradicionals, a mantenir els colors, però no arriben al grau de concreció de mantenir els materials originals. El cas dels pobles petits, el Mitjó, el Mercadal, encara conserven aquell aspecte típic que s'espera d'un poble mediterrani, aquella blancor tradicional, però pobles com Mó, Ciutadella, aquella textura de les façanes antigues, encalades, aquella cosa tan plàstica que li dona aquell valor històric que ens ajuda a entendre l'edifici, l'antiguitat, guardat de l'edifici, tot això en el dia s'elimina. I jo quan vaig a una casa que encara no l'han reformat, dic, mira, encara en queda una. Però quan la venen, ja bé, se destrossa. I avui en dia vas, per exemple, pel nucli històric de Ciutadella i jo me sembla una urbanització. Em sembla vinibeca, una cosa, façanes llises, unes costat de l'altra, sense cap tipus d'encant, sense aquella rugositat que tenien les façanes d'aquell temps.
0: Que això quasi no s'empra, la calç. Encara n'hi ha qui l'empren, poc, però l'empren. Per exemple, a l'Esplà, tots els horts d'Esplà se feien tots de calç, ni siquiera ratllàvem. Qualque vegada, ningú qualcú que ha fet una passada de pintura, però allà baix, en la sal que hi ha de les parets, no durava ni tres setmanes. La calç tampoc, no.
2: En els mateixos temps, que de com es plaiaves fent aquesta feina, jo no la record feixuga, tot i que reconec que no devia ser com a molt bona de fer, tampoc. Però la record com amb certa nostàlgia.
3: Les tradicions vinculades amb la calç visquen un mal moment. I clar, tot això ens repercussió que té a nivell de transformació del nostre paisatge tradicional.
1: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, Narcís Canrich, Fia de Pagesos i en Bep Taverner, emblanquinador.

0: branques verdes.
1: La Calcinera és un podcast de la història de la calç a Menorca produït per Ràdio Far amb la col·laboració de Toni Camps, Jordi Pons, Maria Cardona, Cisc Enric, Bep Taverner i Celso Taboada. Aquí volem agrair la seva contribució en la preservació del patrimoni cultural de Menorca.

Servir-se en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la Calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta, tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa, litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: gran fi de puta.
1: A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat la cançó El sistema, de David Vidal, del disc Iron Cell, 2005.

0: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Tenc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya quan sent soledat.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

un forat. Em tacleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mal. Canvi de...

0: una dona de cara i creu, com la moneda.
1: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Segur que qualque vegada heu sentit referències en el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, personatges de Robert Louis Stevenson. Però, si encara no heu llegit el llibre, la veritat és que val molt la pena. La novel·la ens situa a un Londres victorià inquietant, on un advocat molt respectable, el senyor Utterson, comença a investigar una relació estranya i pertorbadora entre el distingit doctor Jekyll i un personatge sinistre i violent anomenat Mr. Hyde. A mesura que avança la narració, aquest misteri aparentment criminal es va transformant en una reflexió profundíssima sobre el bé i el mal, la identitat, la repressió moral i la doble vida que imposa la societat. Stevenson aconsegueix crear una atmosfera opressiva sense necessitat de ser explícitament desagradable, i el gir final, que ja forma part de l'imaginari col·lectiu, continua colpint encara que ja sàpiguen molt bé què passarà. És un d'aquells clàssics que es rellegeixen amb plaer i que sempre diuen coses noves. En català el podeu llegir en una edició de butxaca de l'editorial Quaderns Crema. És molt curtet, animeu-vos-hi.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues. Segon programa de Sagramola. I seguim fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. En aquesta ocasió descobrirem els discos de Isabel Fèlix, Kool, León Manso, Marco Mezquida, Pol de Gall i més. El passeig mos durà assaborir diferents temàtiques i estils sempre vinculats a la nostra illa i en els nostres músics.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, el teu primer... Esteu a ser dels primers o... Els primers,
1: jo
0: sí.
1: Jo crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer és quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que va així 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te'n recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el vostre podcast de música guapa a la Ràdio Far. Jo duc un bon mamec perquè vaig i vinc molt últimament i estic així com estic, però bueno, avui és un programa molt especial. Sempre dic que serà un especial perquè tots ho són, de bé, però avui, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracán amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell a Montpalau. I bueno, en Miquel mos conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les primeres actuacions a festes. Bueno, una passada entrevista que la veritat és que ens va passar molt bé. Vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts i avui posant la primera part. La setmana que ve, si voleu, escoltam la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler, que és una guitarra, fins als concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posar una mica de música d'Huracán. No, avui no som cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posar un paio de temes guais seus, un paio de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. A xalar!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar, i vosaltres pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán, i anem a, pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera, i bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Sí, jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres davallàvem d'escola, o no sé, davallàvem, és igual, vivia allà de vora que no, estic 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu.
0: Seu és aquesta cançó que es canta Divendres Sant.
1: Encara, clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen la veu més fineta, cercaven això. Mm. I cercaven un fiat que no hagués baratat a veu. En aquell moment en acabava un i quedava el Ferrer. El Ferrer cantava, i jo vaig cantar amb el Ferrer. Després el Ferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es Divendres Sant, que jo sol anar en aquesta professor...
0: Ai, el telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturó.
1: I sona el piano.
0: Sona el piano. No passa res, tot més.
1: Bueno,
0: seguirem.
1: Bé, això va ser la primera. De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n record, però com ho han contat la senyora Paca Camps, que supos que també tu l'has reconeguda, o almenys sentir xerrar d'ella. Jo tenia la casa paterna, que està amb mon pare, allò és la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut,
0: I si l'he
1: vist, no me n'en record mai. No me'n record. I del senyor Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sé per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que sa germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I d'aquest lot serà músic, perquè jo sempre estava en música, i jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a la música.
0: Sí que és músic, home, no te faci cosa, no?
1: M'encanta la música.
0: Tens escarnat de música, tot, tio.
1: Exactament, per tant, això són les coses primeres que me n'en record. Després, en es... Te seguiré, la història, si vols, un poquet.
0: Sí.
1: En els 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè, clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
0: Un instrument.
1: I me la van arribar a comprar. O me la van dur Reis, o ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a can Nicolau Serra, em sembla que era ell, Nicolau.
0: Un altre? Sí, hòstia.
1: Guitarra.
0: Sí.
1: Allà vaig aprendre les primeres, van mostrar les notes de guitarra i acompanyava. Hi havia un tòfol, no sé, és que un nom no el sé, sonava orgues. Aquest no saps si...
0: En Serra li va mostrar que tu tenies més acords, i en David Russell, vull dir que, a més, una bona cantera va fer tu i ell i tu.
1: Aquella, en David Russell va fer un poc més de carrera que jo. Però la carrera meva és llarga, encara dura. I aquest home venia amb les orgues, i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem. D'aquí va sortir la tuna.
0: Satuna famosa.
1: Va sortir, Satuna famosa, que en Colàs te'n va xerrar.
0: Efectivament.
1: Però pues, jo també hi sonava, com hi sonava en Peres cantant nostre, també.
0: Vale.
1: Que, nosaltres ja eren toneros, en Pere, toneros un poc grossos, eh?
0: Vale.
1: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
0: Aló va anar
1: a
0: actuar.
1: Aló van anar a actuar en Satuna, a esperar els Reis.
0: I quina edat teniu en aquesta, més o menys? Bueno, 10 anys, 15 o...?
1: Bueno, 10 no, més.
0: Més,
1: més,
0: eh?
1: Més 15. Jo crec que més 14 o 15.
0: Vale, vale.
1: Segurament.
0: Vale.
1: Això són coses després en el coro, a l'església, te cridaven en el coro de l'església, aquestes coses,
0: sí, sí.
1: Participaves a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
0: No, eh?
1: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es faltava, un tambor o so, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense provar massa, fa molt d'anys.
0: Vale.
1: I el fandango també una vegada me van cridar, i me van dir, sí, li faltava una guitarra
0: un dia,
1: bueno, i el fandango es bo de sonar. Jo després, bueno, sonava una miqueta, i...
0: Sí.
1: Però no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa rima, i allò era molt rim, i va semblar que allò anava molt a poc, i me van dir, a poc, les massa de veres...
0: Que hem de ballar aquí.
1: Trupissarem,
0: ala, que bona.
1: Sí, estava amb el fandango i vaig anar un parell de vegades, però,
0: vale.
1: Però jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda,
0: ni
1: amb el fandango.
0: Ja és raro, perquè mitja...
1: Sí, però em veus amb aquestes dues coses, no. El que passa és que, com que sempre, en els 17 anys vaig començar en conjunt, i amb en Pere, el que sempre, després amb en Pere sempre, conjunt...
0: Sí, sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida, abans d'Huracan i tot.
1: Ell vivia davant que nostra, vivia a Sant Carabassa,
0: també
1: jo els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, allà, però no, música no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després ell tocava molt bé el llaüt, en Pere tocava molt bé el llaüt.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, i jo garretejava allà a la guitarra i mossàvem en el portal de la meva mare de la botiga, que te'n tenen recordes, de la botiga que tenia ma mare.
0: Aquí vagament, tio.
1: A la mateixa casa.
0: Sí, molt poc,
1: i
0: molt poc.
1: Clar,
0: sí.
1: Clar, t'ha xerrat de fa molt d'anys.
0: Fa molt d'anys, tio, sí.
1: I fèiem les ballades, i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
0: Vale.
1: Però cantaven qualque cançó. Bueno, l'Escobar i coses d'aquestes.
0: Bueno. I t'aprenies un poc amb els discos.
1: Sí.
0: I
1: de cap. Bueno, sí, això en altres... Es veu que jo tinc un toc a discos de fa moltíssims d'anys. Jo t'abans tenia 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un toc. I és,
0: sí.
1: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes les coses.
0: Ja ho veig, ja.
1: Aquest toc a discos, el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els vaig comprar jo, perquè jo era un Fiat,
0: vale.
1: 10 o 12 anys, i me'n record molt que els van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar petits, discos petits.
0: Discos petits de Sepultada, sí.
1: I això me'n record molt. Bueno, això és començament, jo sempre he estat un poc...
0: Sí, també estava fins a l'O a comprar, bueno, mira, sí. ara l'O no hi ha cap botiga de discos, no?
1: I hi havia una botiga de discos i me'n record més un manco per on era, la pujada bona i d'alta, la plaça, quan arriben a la plaça d'Escaleo.
0: Vale.
1: Era per allà. I, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que jo, personalment, volia tocar, érem el coro d'en Perico del bar, d'Esperi.
0: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
1: I un coro... Que fa més, sortia pels carrers per Nadal...
0: Ah, vale.
1: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la senyora Paca, tocàvem a ses misses.
0: Vale.
1: I res més. En Perico no. En Perico, hasta tot, ara te contaré una neta, tot.
0: Sí, conta.
1: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
0: Vale.
1: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de fet censur, el grup primer que van tenir.
0: Sí.
1: Per tant, hi vam anar a tocar a les festes el diumenge de Mercadal.
0: A les festes de Sant Martí, el coro del migjorn.
1: El capvespre, damunt les 7:30 a 8. A la plaça d'Escaleo.
0: A la plaça d'Escaleo. Vale,
1: tocam allà, i quan van acabar...
0: Perdona, Miquel, dius tocam, hi havia instruments també, a part de...
1: Sí, clar, jo tocava guitarra.
0: Tu tocaves guitarra.
1: Sí.
0: Tocava en Pere el llaüt, també.
1: O cantava. En Pere, en el coro no sé què tocava, no t'ho puc dir.
0: Vale.
1: Però jo tocava guitarra.
0: I quin més instrument hi havia?
1: Hi havia guitarres i...
0: Guitarres i veus,
1: i poca cosa més. I cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'Iglésia, cantaven aquí.
0: Vale.
1: Perquè no hi ha tanta gent.
0: Sí.
1: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro, coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer, no era de
0: l'Iglésia. No t'acabes de dir missa, sí.
1: I van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar, mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxos arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
0: Correcte.
1: Amb una, en l'escola, que hi havia un pati de pins, i allà feien el ball de les festes.
0: Vale.
1: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, cel sigui, en Xec, en Vidal.
0: Sí.
1: En Vidal, sí. L'esperàvem, que mos havia de dormir jorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres van acabar, i això devia... Nou i mitja, presta.
0: Sí.
1: Després bueno. Es fa molt presta els balls. Sentim música i van anar allà a badar, no vam entrar, però van badar i van veure... Hi havia quatre focus de llums.
0: Olé.
1: I un grup que tocava, ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant, el cantant d'allò, allò era, me sembla que eren els Voltios o un grup així ara.
0: Els Voltios.
1: Jo em penso que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
0: Vale.
1: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en la fundació, quan van fundar Huracán.
0: Huracán, vale, no, al final estava tot.
1: Sí, una cosa, però no van allà, es van veure, no tenien grup nosaltres encara.
0: Vale.
1: Sí, nosaltres no. Nosaltres...
0: Vull dir amb els coros, les guitarres,
1: sí,
0: tal,
1: amb guitarra, coro, deixem l'odol, coses d'aquestes, tot això era... Veus, en Perico fa un deixem l'odol modern.
0: Mm-hmm.
1: I també el feien pescar. I en Perico, a vegades anaves a pobles,
0: fas
1: coses d'aquestes.
0: Fas coses d'aquestes, sí.
1: Això era un poc... això és un poc... Antes de fer grupos.
0: De quin any xerram, més o menys?
1: Això estan xerram del 70.
0: Principis del 70, no?
1: 70, encara... Sí, principis dels anys primers del 70. Okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys... Així el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglésia.
0: Vale. Okay.
1: O sigui... 69, 68, 70, més cap aquí.
0: Més aquesta...
1: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
0: 74, muntàvem el primer grup, que és aquest...
1: I no és Huracán.
0: Que no és Huracán, què és?
1: El Censor.
0: Com s'escriu això?
1: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Que hi havia un mercadalanc, en Lipe, vale?
0: Vale.
1: Me venen a veure... Jo fa feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, de la fàbrica,
0: vale.
1: De sabates.
0: Sí.
1: I en Pere i en Lipe fan Samili.
0: Ahà.
1: Suposo que no sé si van conèixer en Samili, i sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor. I en Pere, corneta.
0: Ok.
1: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits, i un parell d'anys van dur vestits, i hi havia... la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes i tambors. Han deixat la tuna de banda...
0: Bueno,
1: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys, vam fer la tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé, eren tot el lot joves, i també van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure en Pere, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona a bateria i té una bateria.
0: Epa, diu, important, que tingui una bateria és important.
1: Ja tenim, i clar, i, que sí. Van venir a la feina i diuen, ja mos veurem i ja en xerrarem.
0: Sí.
1: I formam el primer grup, nosaltres tres.
0: Sí.
1: El nom el vam triar després, però te'l compte ara.
0: Sí.
1: El nom és de Mercadal, perquè estaven al centro.
0: Centre-sur.
1: Sur, migjorn. Censur.
0: Censur, molt bona.
1: El nom surt d'aquí, eh? Ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien no d'instruments després, eh?
0: No, clar.
1: Nosaltres no sabíem cap botiga.
0: Ja.
1: I després no tenien doblers.
0: Clar que després...
1: Això era un altre més handicap que la botiga.
0: Correcte.
1: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
0: Els Isleños?
1: I m'ho enteran que tenen els instruments.
0: Vale.
1: I els de volen vendre. Bueno, doncs pues, anàvem a Ferreries. I trobam un equip de so. Bueno, equip de so. Dos altaveus.
0: Sí.
1: I... amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un ecodinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
0: Bueno, no està mal.
1: Amb un Fender.
0: Ostres, bon material. Ja...
1: material. un baix Fender, que el, tenien tot...
0: El baix Fender.
1: Baix Fender.
0: El baix.
1: De tota la vida.
0: Sí, tio.
1: Això, o sigui, i un amplificador, no sé què era, l'amplificador, me n'en recordo, és igual. I, però me'n recordo el preu. 39.000 pessetes.
0: 39.000 pessetes tot l'equipo, eh?
1: Tot l'equipo. Dir... Nosaltres érem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
0: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
1: l'any 74... Joder.
0: Una bona inversió va fotre.
1: I però ho compram.
0: Ho va comprar.
1: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
0: No hi ha baixista.
1: Perquè en Pere tocava el saxo en sa banda.
0: Vale. Ja tenia allà un saxo.
1: Vale. Va venir en Toni, el cunyat, qui el cel sigui. Mm. No va anar. En Toni sonava el baix, però sí. Era un baix de banda.
0: Sí, eh? Sí.
1: I com que en Tolo... En Tolo Lugut era molt bo, també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
0: En Tolo... En Tolo Bogú, vale.
1: Cosí meu.
0: Ah, vale, clar.
1: 13 anys tenia.
0: Hòstia.
1: I bé, i en Tolo, clar, tenia, sonava un pot de guitarra, allò, i boi, i...
0: Hòstia, bon baixista, sí, ja ho hauries tocat poques vegades, però...
1: I això ja...
0: Ja camina. Jo,
1: quatre guitarrades, ell baix, i ell bateria, i això ja camina.
0: Tu guitarra, en Tolo no es baix, en bateria, i amb...
1: La bateria era de Mercadal.
0: Sí, de Mercadal encara.
1: Ha dit el nom i ara... Finet del món. I en Pere, saxo i cantar.
0: Saxo i cantar.
1: En Felipe, bateria.
0: Felipe, perdó, sí. Val.
1: I...
0: Sots la primeríssima formació d'aquest censur. Sots la
1: primera, que no té res a veure amb Huracán, Sots no és Huracán.
0: Vale.
1: Sots el censur, durà un any, un estiu.
0: I què tocava amb el censur?
1: Pues amb el censur...
0: Quina música fa?
1: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament mos passàvem amb en Pere cantant.
0: Sí.
1: Era jo, cançons, no sé, és que cançons així... Sobrava en Perfídia.
0: Vale, aquest tipus de
1: sí, jo,
0: cançons
1: jo,
0: en castellà
1: jo,
0: i tal.
1: Jo em
0: no?
1: feia una, fe una d'en Santana.
0: Puta.
1: Em feia una d'en Santana. M'agradaria...
0: Un equip se'n tocaves, tu, eh?
1: Sí, m'agradaria tenir la gravada.
0: Jo no ho sé, la guitarra aquesta.
1: La vaig vendre a Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no.
0: No, tio, perquè...
1: Però tenia un problema, aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil. Per tant, i dur a darrere una placa en el màstil d'alt.
0: Mal assumpto.
1: I mal assumpto.
0: Ja.
1: Jo ara ho sé. Ja fa anys que ho sé. Però quan la van comprar, això no.
0: Es devia rompre i van fotre una placa allà.
1: Sí, el que passa que jo, tècnicament, jo era una Gibson.
0: Així que tu tocant Santana amb una Gibson allà...
1: Jo m'agradaria tenir-ho gravat en el sol d'en Santana.
0: Ostres, tio.
1: Devia ser en Sant Antoni, en vent de Sant Antana. Però igual. Però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona.
0: No, mala sort.
1: Bueno, després en altres venia molt d'en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
0: Vale.
1: M'ho feia un pot de tècnic, pues eren quatre cables, soldats...
0: Bueno, sí, havia de fer una feina, sí, sense equip i tal.
1: I venia, i també venia en Toni en Kubala.
0: Vale.
1: Molt amic d'en Pere.
0: Sí.
1: I nosaltres, bueno, i no duem orga, i passàvem orga, pim-pam... I el capellà de Fornells, que tenia un grup, no sé si es va impacientar, però ho va llevar i ho posa per vendre.
0: Està clar.
1: Bon, anàvem allà i tornava a tenir un baix, un altre Fender.
0: Un altre Fender,
1: i el van comprar. 5.000 pessetes.
0: 5.000 pessetes, un Fender, ostres, tio. 5.000 pessetes davant i les cordes, ara.
1: Però aquell tenia un bon amplificador.
0: Sí,
1: I comprant l'amplificador i un orgue, un organet petitó d'aquests, no sé què era.
0: Sí. I, un Hammond o un Fender o algo?
1: No.
0: Sorga, una marca de notifixis, no? Vale.
1: Un organet així mínim, allò era un Farfisa venido a menos.
0: Vale. Però que guai.
1: Era un Farfisa, de tipus Farfisa.
0: Sí.
1: I el va tocar en Toni.
0: Ok.
1: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Amb nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
0: ja.
1: Això no tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona. Però nosaltres anàvem a tocar nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel, un dia d'hotel.
0: Fem un dia d'hotel, ja.
1: Fem cada dijous a Escòndores. Cada dijous. I després el que feia molt era Geni, Migjorn,
0: vale.
1: Geni, Migjorn i Ferreries.
0: Migjorn no
1: vol. I l'Oar. Migjorn a la Palmera.
0: La Palmera.
1: Cada diumenge.
0: Ok.
1: Nosaltres sabíem tocar 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
0: Molt cogn, 4 hores.
1: A Geni.
0: A Geni. Déu-n'hi-do.
1: Començant a les 6 a mitjorn, perquè a mitjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
0: cap
1: allà, i es van fer la 1 a les 2. I en Pere s'ho fotia tota. Perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro.
0: Nosaltres sí, Bueno, quatre. Si no bufant en saxo, també. Que... Fa,
1: sí, bufava quatre cançons.
0: Bé, però...
1: Però havia de bufar.
0: Ostres,
1: o sigui, aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel. Després als hotels hi havia animació, I era un altre món, eh? Sí, jo he viscut l'evolució del 74...
0: Fuà, tio, com devia ser allò, eh?
1: En el 2000 hi ha alguna cosa que va acabar nosaltres d'anar a hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
0: Sí.
1: Fins a 7 anys que no feim hotel.
0: Sí, nosaltres sí, fins a pandèmia.
1: Però en fem. Sí, fem menys, fem poca cosa, però no tenia res a veure ja. amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple...
0: Sí, eh?
1: Quan arribàvem era pla. Però també es veu que te feien fer 3 hores, de 9 a 12, en dos descansos.
0: De 9 a 12.
1: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? El darrere no hi havia quasi...
0: Ens havíem a dormir, no?
1: Sí, no hi havia quasi ningú.
0: Bueno, és que les... Jo
1: què sé. Però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere, i xerrava, i tot i en Pere no sabia, clar, no sabia que l'Ida, no tenia punyeter.
0: Un inglès, no?
1: Un inglès. I en Pere fa un poc el loco, i va fer un poc, li va fer... Horror!
0: Horror!
1: Ho contant nosaltres, perquè se l'ha sabeditat.
0: Hòstia, tu, horror!
1: Horror!
0: Ostres!
1: Un tio. I jo dic, Pere, tio, és que és horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
0: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no mola gens que et diguin això.
1: Fa gràcia, però
0: sí, sí, sí,
1: no va fer
0: sí,
1: de gràcia.
0: No ho crec,
1: gent
0: no ho crec.
1: Que nosaltres que volien sonar i posaven gust i ganes. I però, en canvi, sonaves a mitjorn, sí. Era un èxit.
0: Ja,
1: les cançons se tocaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de passos dobles i
0: ja,
1: coses d'aquestes.
0: Ja.
1: L'hotel no molava gent, segurament. Segurament.
0: Clar,
1: segur.
0: Sí.
1: També, jo crec que també passava això. Nosaltres no cantàvem cançons en vingles. En Pere cantava un parell de cançons de perquè nosaltres singles ha estat cero patatero sempre. Per tant, escolta, i ho havien de treure. Ja, imagina't tu. Com traiem les cançons en anglès amb un disco...
0: No anaves a Google a cercar les lletres, no?
1: Clar, a Google no sabia què era això. I moltes que vegades, és que no hi havia, a vegades t'ho costava dir, discos sí, perquè jo tenia estoc a disc i en compraven qualcun, però no anaves amb un, com a mare, que vas amb un, dues vegades amb el dia, no passa res.
0: Clar,
1: no era així, no?
0: Això
1: canviava molt.
0: Bueno, una passada, és un altre món totalment diferent.
1: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien sas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria, en Lyron Lidan, en Joan.
0: Vale.
1: Joan, Lyron, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos,
0: vale.
1: I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi ha més qui el cel sigui.
0: Sí.
1: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat,
0: bueno.
1: Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
0: Ja.
1: Acabem l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
0: El grup,
1: bueno, nosaltres m'ho anem.
0: Bueno, sí. Coses que passen.
1: Coses que passen, però...
0: Tampoc era... Vull dir, t'havia de tenir 20 anyets, llavors, o alguna cosa així?
1: No, 17.
0: 17, vull dir, que n'hi ha
1: 20. 17-18. Lots joves d'aquests d'aquí, no?
0: Sí, bueno.
1: Que ha durat un any, era l'any 75, 4.
0: Sí.
1: 74, imagina't tu. Bé, havia durat fins al 75.
0: Vale.
1: I nosaltres dèiem... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb en... Bueno, aquí a mi jo n'hi va molt desvalor, perquè, bueno, semblava que els dolents eren un poc nosaltres, perquè...
0: Ah, sí, hi va la mambo d'aquesta hòstia.
1: Però, bueno...
0: Pique per quedar al mitjor, també... sempre igual.
1: Sí, encara que allà pugui dir això, nosaltres no va ser res d'això, va ser musicalment, que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
0: No.
1: Pianista tampoc, eh?
0: No.
1: Que era, crec que era jo un bon pianista.
0: Esquela.
1: Sí, ve amb Hammond.
0: Ok.
1: I nosaltres, saps on provaven de millor? Bueno, la gent de millor no sabrà. Quan arriben de Ferreries,
0: sí.
1: Allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
0: Sí. Saps?
1: Bueno, doncs, pues, allà mos van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha la municipal, això perquè érem, allò era municipal i nosaltres
0: sí, sí, sí.
1: Tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat, clar, clar, ja van dir prou. S'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un trons de cotxeria que no hi cabia cap cotxe, un escap de tot, un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela diu, ve amb un Hammond.
0: Okay.
1: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en es capellà, que havien comprat, m'he oblidat dur un Leslie.
0: Ole,
1: un Leslie. No era Hammond, però era un Leslie.
0: Vale. Un Leslie és un altaveu especial, sí, per teclats, per gent que no ho sap. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Un caramel·lat.
1: Un altaclat, sí. Allà vol, l'altaveu de dalt volta i es treballa en un fitxo. Sí, i sí, el Leslie hi ha que explicar perquè molta gent no sabrà que és lògic, és normal. I Vesquela, prova el Leslie, nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu aquell i pensaven, què és això? Hi havia un, com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
0: Sí.
1: L'apagava i l'encenia. El posava en marxa, dona voltes, com un ventilador.
0: Sí,
1: ve un ventilador d'altaveu.
0: Sí.
1: I s'atura. I també anava a poc, i fas el que fa per un
0: orgue. Efecte aquest de...
1: Per un orgue.

0: Kadar mı mupakım fullarat, ben kadar fullarat. I li deien, l'Iron Cat, ui, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bola, l'anem a fer.
1: L'anem a fer, ja veurà.
0: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en xup seguit eren els Leslie, i entre, li fotien allò, i reng, i trang,
1: i
0: no sé com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més. Perquè no entenc una de Leslie.
1: Entens un, sí, ja sé que tens un, sí.
0: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
1: Bueno, els Beatles ho fan molt, no? Els Beatles fan molta guitarra al Leslie.
0: I van anar a l'OAR, me'n record. Però clar, no tenim nom. I que li posàvem, saps que li van posar el nom? Sicris. Ciutadella Cristóbal de Millón.
1: Cicris. Censors Cicris,
0: vaja. Això. Vam fer una actuació. Perquè ens va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de Censor i mos criden a l'OAR. I anàvem. Però va anar, bueno, va anar bé.
1: Vau fer-se...
0: S'ha acabat. Però hi havia cinc pas aquest, despit de... I ell mos diu, jo conec un guitarrista. Digue-li, i si vol. I el guitarrista va ser en Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era, però va ser el cantant.
1: Va
0: venir i ell sonava guitarra. Clar, i me donava tres voltes i mitja jo de guitarrista. I ell vens a guitarra, i jo a guitarra amb aquest, no hi vaig per anar a veure ell. I a més cantava.
1: Sí.
0: I me diu, unidó, a tu, si te vols piano, orga.
1: Sí.
0: Orga, i nosaltres teníem els tres... Nosaltres no en teníem cap d'orga, perquè se'l havien quedat ells.
1: Sí.
0: I nosaltres no teníem orga.
1: Vale.
0: Un anam a Palma, al cap de poc temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma,
1: sí.
0: A Musicassa.
1: A Musicassa, a Palma, ja, ostres,
0: que,
1: tu.
0: Que encara hi és.
1: Sí, sí.
0: Perquè després va ser Cime Musicassa.
1: Bueno, sí.
0: Pues la Musicassa d'Esborn.
1: D'Esborn, sí. Allà tenien, serà tota la vida.
0: Allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escant del Mallorca, allà dalt.
1: No ho sé.
0: Bé, els van anar a de dalt.
1: Vale.
0: I aquell mos diu, va, diu, són quatre passes i anem avall. Nosaltres no, Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
1: en Salom, devies...
0: Jo havia estat molt al Cúdia perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
1: Vale.
0: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia mai, però hi havia poc. I mos duen aquí... Nosaltres m'ho va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé, no recordes, que diu, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí, ara aquí ho sé, ara ho sé. I m'ho duen allà, i quan van arribar allà.
1: Ja, tio.
0: Hammonds, però...
1: Ja, com vas rebre.
0: Allà em van flipar altres. Jo vaig flipar, jo m'agradava molt els orgues, m'agradava molt sempre, i vaig flipar. Però la vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble, quan hi havia un de portàtil.
1: Un portàtil, sí.
0: En vista haguessin comprat aquell.
1: Clar.
0: Però com que anàvem tothom dues Hammond de moble i compràvem el Hammond de moble. I a més no eres millor. Ja era més modern. Era de moble i tot el que vulguis, però dur altaveus. Tu un Leslie, ell també. El tenc també. No pot ser
1: tu guardes tot, tio.
0: Però hi havia un problema molt gros. Però grossíssim. Valia 250.000 peles.
1: Ostres, tu.
0: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el censor.
1: Vale.
0: 20.000 pessetes tenia. Perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses.
1: Sí.
0: I telefona que nostra, xerra mo mare. I mo mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran d'un pare. Xerra amb un pare i em diu, un orgue, diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs, allà on viviu vosaltres, que teva,
1: sí.
0: Més allò tot eren solars buits, no hi havia res.
1: No. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò. D'aquella època, no faltaven anys.
0: No hi havia ningú.
1: No, de fet, no hi...
0: I valien 250.000 pessetes.
1: Els solars. Hòstia.
0: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar... que comprar un piano d'allà, me diu.
1: Hòstia, tio.
0: I jo li dic, no, jo m'estim més el piano.
1: El piano me'n compraré amb el ballon de solars, el piano.
0: I com que el vam pagar el comptat, que nostre m'han donat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20. Va valer 220.000
1: pessetes.
0: Al cap d'una setmana tenia el piano a casa nostra.
1: Olé.
0: Qui provava.
1: Olé, tio. Sense saber-t'ho tocar.
0: Jo havia donat... Jo anava a casa la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa i jo allò m'avorria.
1: Bueno.
0: I piano, uf,
1: ja.
0: Jo això ho havia fet.
1: Sí.
0: I potser sabia allà on hi havia un poc

0: Però jo vaig agafar, allà venien un papers, quita d'allà on t'hi havies d'or, una plantilla, la vaig fotre allà damunt, jo aquesta m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però
1: Sí, eh?
0: jo, el poc que sé, ho he après jo.
1: Bueno, però tu, sí.
0: Sí.
1: No, perquè és que en aquella època tenies
0: Així,
1: d'anar la
0: així.
1: senyora Paco, o aquella senyora de Mo, que
0: Ah,
1: tal, o
0: sí.
1: aquell
0: No,
1: senyor
0: no,
1: de tal,
0: jo
1: que el que sabien era el clàssic,
0: i
1: sí.
0: sabia,
1: I això és un
0: sí.
1: rotllo patatero, és el que és. I
0: Fó,
1: encara ho
0: jo
1: és.
0: allà era avorrit. I jo no, aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a casa la senyora Paca molt, perquè m'escoro i
1: Sí,
0: m'agradava
1: sí, sí, sí.
0: anar-hi. Però jo, el piano, jo pensava que aquella dona em feia les notes i cantava.
1: Sí.
0: Sobretot cantava les coses, digues-les, i tampoc no te pensis
1: Bueno, és que és el
0: que
1: que hi
0: era el que
1: havia.
0: era, era
1: Sí,
0: el que era.
1: sense demorar-hi
0: I
1: ningú, està
0: jo
1: clar.
0: hagués volgut aprendre, perquè vaig comprar el llibre de solfa i vaig donar quatre lliçons, i però, bé,
1: Ja.
0: no, no, zero.
1: Ja.
0: Però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre
1: Ja, tio.
0: com un loco i fotia el dia en el piano aquell. I al cap de 15 dies m'ho reunim tots i van començar a sonar. O, començar a sonar, no, començar a provar.
1: Vale.
0: I feien la primera actuació, Huracán, es forma final del 75.
1: Sí?
0: Decidim, després que es dirà Huracán,
1: Sí?
0: traiem el nom de la cançó de Bob Dylan, Huracán,
1: Aquesta la sabia. Sí, sí, sí, sí,
0: traiem el
1: sí,
0: nom
1: sí, sí, sí.
0: d'allà, que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo els Beatles
1: Sí, ja ho sé jo.
0: m'encanten,
1: Sí,
0: eh? O
1: sí, sí,
0: sigui,
1: sí.
0: que no pensis
1: Oh.
0: que...
1: Sí,
0: Bueno,
1: sí,
0: els Beatles, que segons quines coses. I...
1: Va, fet, tu i jo coincidim en el concert amb Ringo. Però
0: Exactament,
1: Ringo Starr van coincidir, tu i jo.
0: exactament,
1: Sí, sí,
0: sí.
1: sí, sí,
0: I
1: sí.
0: jo havia d'anar a veure en
1: En Paul
0: Paul
1: McCartney.
0: McCartney i va ser pandèmia,
1: Bueno, sí.
0: va ben fotre perquè tenia entrades i allò
1: Bueno,
0: va
1: bé.
0: ser molt de greu. I començàvem a provar, en sèrio, pam, pam, pam, pam, pam, i dia 1 o dia 2 de maig feien la primera actuació en els Còndores.
1: Dia 1 de
0: Perquè
1: maig, començant
0: començant
1: temporada...
0: temporada, perquè nosaltres, tornant que fas dia aquest dels Còndores,
1: Sí, eh? Que
0: i
1: teníeu.
0: anem allà. Però el director, quan va acabar, va venir, no és per res, perquè també ens van dir horror, i
1: Sí.
0: el director ens va dir, senyores,
1: Sí, eh? Aquí
0: això
1: va
0: perquè,
1: la...
0: aquí,
1: Ole, ole.
0: aquí ha estat...
1: Llavors el huracán comença quan
0: Aquí.
1: tu agafes el teclat. O
0: Sí,
1: sigui, quan tu
0: clar,
1: vas de seguida el teclat és quan
0: aquí comença
1: comença.
0: l'huracán. Qui som? En Tolo,
1: Això
0: el
1: és.
0: baixista,
1: En Tolo, el
0: en
1: baixista.
0: Pere toca saxo i
1: I
0: canta,
1: canta.
0: en Llorenç toca guitarra i canta,
1: Vale.
0: en Joan, l'Iron, toca la bateria, i jo sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
1: Pasco el que vau,
0: I en
1: sempre n'has
0: Tolo
1: fet.
0: també
1: Sí,
0: fa
1: sí,
0: de
1: sí, sí.
0: veus.
1: Vale.
0: I en Llorenç i en Pere, sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, perquè en
1: Vale.
0: Llorenç venia de cantar.
1: Sí.
0: Per tant, fem un grup,
1: Teníeu...
0: bueno...
1: I feu un repertori més per Guiri, ja,
0: Bueno,
1: o...
0: ja començàvem a fer cançons en anglès,
1: Vale.
0: més... després van tocar, tocàvem... Presses, dissabtes, van tocar Mànics, ben qualque vegada, i...
1: Vale,
0: el grup va fer un canvi, jo crec
1: ostres.
0: important.
1: El 75, eh?
0: El
1: El so?
0: 70... El 76.
1: 76, perdó. Vale.
0: Neix el 75,
1: Però començava a fer
0: però la
1: actuacions el
0: primera actuació
1: 76.
0: es fa el primer de maig del... Clar, tu pots dir... Huracán, teòricament, la primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
1: Així que, va...
0: Però no actua el
1: Ja,
0: 75.
1: 1 de maig del 2026 farà 50 anys de
0: De la primera
1: la primera actuació
0: actuació.
1: d'Huracán.
0: Sí, això sí.
1: Uau!
0: Això sí. I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment ens vam fundar el 75.
1: Vale.
0: No perquè no sonàssim, però
1: Ja, ja, ja,
0: estaven com
1: ja.
0: a
1: Estava
0: grup
1: com a grup sempre des
0: i no
1: de...
0: vol dir que no fessin qualque actuació, a vegades per mitjó, no so, però no mos en recordam. No mos en recordam,
1: Vale,
0: esclar.
1: vale, vale. Bueno, bé.
0: I mos en recordam molt des que vam fer a Ferreries, el 75.
1: Vale, aquesta amb
0: Aquesta,
1: amb
0: sí.
1: aquesta...
0: Antes de... Perquè s'havia anat a Esquela i
1: Vale.
0: nosaltres vam quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença Huracán, però nosaltres aquell any ja... Sant Tomàs, Cala Blanca, a la platja Gran hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu, també hi anàvem
1: A la
0: allà.
1: platja gran, sí,
0: Allà hi ha una cosa, és
1: és
0: molt
1: que
0: petita,
1: sí. Sí,
0: molt
1: no
0: petita,
1: m'ho hagis dit, però
0: allà
1: també.
0: hi anàvem un dia també. Tsur Menorca. Tsur Menorca eren la mateixa cadena, tenien aquí de migjorn apartaments a Vista Mar.
1: Vale.
0: També hi anàvem allà.
1: No, ja,
0: I nosaltres
1: sí.
0: tocàvem, vam començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, eh? Un dia aquí, anirà,
1: Bueno, el que
0: anirà,
1: us
0: anirà.
1: toca fent és
0: Bueno,
1: música.
0: vale,
1: Bueno.
0: perfecte. Bueno, pues...
1: I què feu? Amb el furgo carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb el
0: No, saps què
1: Allà,
0: passa? Saps què
1: rotllo,
0: passa?
1: tio.
0: Que en Tolo i en Llorenç
1: Sí?
0: després es compren dos Simmarcs de doble altaveu.
1: Buh.
0: De doble bàfle.
1: Sí.
0: Dos
1: Dos
0: Simmarcs,
1: altaveus. Sí,
0: saps? Amb el cabeçal al damunt.
1: Dos altaveus. Dos
0: Jo,
1: amplis, sí.
0: Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, Ja, després també van comprar un equip d'ous de quatre columnes davant, perquè això després
1: collons, cada un, tio, sí.
0: cada dues equipos...
1: Dues equipos seu, sí.
0: No passava, ara tot passava per taula. Per
1: sí,
0: taula
1: sí.
0: No, només per taula només hi havia micros. Res
1: ja, i fins i tot les verbenes s'hi anava amb el seu equip. Sí.
0: Les verbenes que nosaltres hem fet a Sant Cristòfol, allà enmig davall una cesta de baloncesto.
1: Sempre, ja t'ho dic,
0: tio. Sí. I llum, no hi havia cap de llum.
1: De llum, hòstia, ja, quatre fotos.
0: No hi havia ni llum, perquè després, Claudi, després van començar a posar bombilletes,
1: sí,
0: sinó tots sense bombilletes.
1: No es va aixerar amb el Claudi, de sol, sí. És quan comencen a venir-se amb estudis i empreses d'aquestes, que ja
0: bueno,
1: se gent...
0: Però això ja més en van.
1: Molt més en van.
0: Això, nosaltres això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, suposo que després m'ho donaran... nosaltres van tenir, ells van tenir un accident en la furgoneta.
1: Sí?
0: Jo xerro molt, no sé si ho han de...
1: No, m'encanta, tio. Això no té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
0: La furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, demanaven a tots els ciutadans que ells manaven la furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe.
1: Uh-huh.
0: De fet, jo no tenia ni carnet. Encara no me l'havia tret. I venia Toto, mos feia de xòfer. I el primer any amb en Joan Camps. Joan Camps mos du a Mercadal per sonar, i en Pere manava una furgoneta que nosaltres li dèiem el Dragón Verde, això et censura, i allà hi fotien tots els trastos també, amb el Dragón Verde.
1: El Dragón Verde.
0: Que anava 20, no corríem aquí, però, bueno, gràcies.
1: Sí, bueno.
0: I en Joan Camps, que manava taxi, mos duen en Tolo i jo, i en Felipe cap a Mercadal, i en Pere manava la furgoneta. Jo a vegades anàvem amb en Pere, bueno, anàvem així. Sonava en Cubala també, amb en Pere, en Toni.
1: Sí, sí.
0: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. I els trastos van quedar un poc ferits, perquè l'accident va ser un poc...
1: Sempre...
0: Ells no van fer res, gràcies a Déu.
1: Bueno, pues mira, però
0: van tornar a partir, i en l'Iron Open ens va dir que se retirava a final d'estiu, ell se volia retirar, però després hi havia moltes mogudes amb els grups, de Ciutadella, això. Nosaltres érem més estar, però aquests hi havia moltes mogudes.
1: Què vols dir que hi havia moltes mogudes?
0: Mogudes, me refereix, que acabaven, duraven un any i ja...
1: Trastos, paraven i no sé què...
0: Això n'hi havia molt, d'això.
1: Vale.
0: Jo veig que ara, no sé, jo ara no conec gaire, però ja veig grups...
1: Allà de tot, suposo.
0: Jo ara estic un poquet a la vegada... Som estables, més o menys, sempre.
1: Sí, joder, si som estables.
0: Però aquella època no, quan van començar.
1: Ja.
0: No tant. I aquell mos diu que se'n va, i agafam, després hi havia Samurada,
1: mm-hmm.
0: I en Rodri, era bateria,
1: sí.
0: Ells li diuen, i diu que sí.
1: Vale.
0: Que vindrem al final de temporada. També. Aquells tenien també...
1: Coses que sí, a cada casa.
0: Després, hi va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri,
1: mira,
0: perquè no està a Menorca, i hi va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
1: En Pere Marí.
0: No, en Pérez. En Pérez, un ciutadellanc.
1: Vale, sí.
0: No, en Pere és un ciutadà. En Pere Marí també ha sonat també en altres, eh? A la primera cinta va gravar un parell de sol, hi ha un solo de guitarra.
1: Sí? Sí, ho he vist. Sí.
0: I el va fer ell. No, en Pere. Però allò només va durar 6 mesos d'hivern.
1: Vale.
0: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van d'un magnetofon de pistes,
1: uh-huh.
0: I van gravar a prop de 2 hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
1: Hola.
0: He sabut...
1: Hola!
0: M'han dit que en trec 4 o 5 cançons, perquè ahir me van cridar i són coses... Bé, jo no sé això quan sortirà, però me van cridar ahir.
1: Això sortirà...
0: Bueno, quan vengui.
1: És la setmana que ve.
0: Bé, aquests dies...
1: El de novembre.
0: Havien tingut entrevistes amb en Rodri, que havia vingut, ho va dur, i me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat amb en Damià Febrer,
1: vale.
0: I en 3-4-5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de coses que es veu que van gravar, com que són en pistes,
1: ja.
0: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé.
1: Vale.
0: Això serà un record gros, perquè això és, això és del 77.
1: Uau.
0: Gravat en el casino, de mitjorn.
1: En el casino de mitjorn.
0: De mitjorn. Un ball d'un cavespre, un diumenge cavespre.
1: Ostres, tu.
0: Ells duren 6 mesos, acabam en els carnavals de Ciutadella,
1: sí.
0: El 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
1: vale.
0: Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
1: Ok.
0: no sé, després allà va durar un any o dos més.
1: Sí, sempre seguiu fent de sort, hotels d'estiu i verbenes i coses.
0: Verbenes, pites i flautes.
1: Ja es fan festes de por de verbenes, sí, i tot el rotllo, que festes s'hi haurien de fer, però...
0: Ah, nosaltres, mira, nosaltres l'any 77 i 78
1: sí.
0: Fèiem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent, dos anys seguits.
1: El tripleta.
0: Tripleta,
1: sí, sí, sí,
0: dos anys seguits. I a Mo tocàvem a l'Esplanada.
1: A l'Esplanada? Uau!
0: Allà enmig.
1: Vale, vale, vale.
0: Vale. Però,
1: ostres!
0: Però, espera, veuràs, hi ha una anècdota bona. No, una anècdota. Hi havia, fotien un escenari xulo,
1: sí.
0: I feien dur grups folclòrics.
1: Vale.
0: D'aquests que són d'Aragón, sí. I pues, d'aquests i
1: allò.
0: I clar, les festes acabaven molt pres després, eh?
1: Clar, no, no, és que són diferents.
0: I nosaltres havíem de tocar a les 9, a les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
1: Un dissabte de festes, per exemple?
0: No, un diumenge.
1: Un diumenge, vale.
0: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho puc.
1: Bueno, bueno.
0: Podria ser el dissabte, sí. podria ser. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent i allò, nosaltres, clar, érem per allà i a les 12 havien d'acabar i que es van acabar a les 12 menys quart.
1: Qui és folclòric?
0: Folclòric,
1: aquest... Ah, vale.
0: I nosaltres anem allà i començàvem per sí. Acabar, farem l'actuació. L'actuació venen dos assajos o dos municipals a les 12, xistolots, això s'ha d'acabar. Tres cançons van sonar.
1: I va, ho van pagar.
0: Sí, no. Altres.
1: Ja,
0: no van fer aturar.
1: Ja s'aclariran. Hòstia, que bona.
0: I no podien fer res més.
1: Que bona.
0: I això ho van fer dos anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres van anar a Llumassanes.
1: Llumassanes.
0: Sant Climent, aquell... Sant Climent hi han anat... De fet,
1: Sant Climent,
0: hem estat els pregoners.
1: Sí.
0: Però ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any.
1: Sí, no?
0: Molts, però a Sant Climent...
1: Allà anàveu divendres, sempre, no?
0: No, a Sant Climent, ara fèiem els diumenges. Una vegada antes fèiem altres dies.
1: Vale.
0: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges i
1: dilluns. Sí.
0: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
1: No, dissabtes,
0: però...
1: Tenim clar el que volem.
0: No, tenim clar. Ja fa molts anys. Però... Vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
1: Hotel no... No, clar. I eres, bueno,
0: eres dissabte, me'n record.
1: Ja.
0: I vam fer dos grups.
1: Ah, sí?
0: Ho vam esmitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadallans, un bateria i no sé qui més, i dos o tres van tocar a l'hotel... I dos o tres se'n van anar allà, o quatre.
1: Osta.
0: I quan van acabar en el tour de l'hotel...
1: Té una franquícia d'huracans, com un McDonald's.
0: Quan van acabar de l'hotel, furgoneta...
1: Vale.
0: Cap a Llumassanes.
1: Ostres,
0: però que bona. Jo vaig tocar en els dos puestos.
1: Vale.
0: En Pere també va cantar en els dos puestos. Es bateria en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i després que vam agafar un baixista... I un bateria, i van anar allà amb
1: Maria. Va, teniu un poc de...
0: Van fer rotllo aquest, així.
1: Que bona.
0: Un any, i això era el 70... Això va ser 77-78, aquests dos anys. 77-78 devia ser.
1: Que guai.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: La calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de les costums que més mos ha identificat, i més a qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a les cases, d'emblanquinar, d'emblancar les cases.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.